0: Ràdio Arrels.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: a Sureda, 95.
1: A la Vall de la Rutja, escolteu Radio Arrels
2: al 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Cabestany, 95.
2: De recordar les teves cames llargues.

Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: A Sant Cisc de Perpinyà, escolteu Radio Arrels

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Radio Arrels. Bon estiu amb Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
5: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients, sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fenolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
6: Radio Arrels, a Mordellàs, 88.2.
4: L'hora, 100% en català.
2: A Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Justin, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè puc anar al mar.

canals, un telèfon blau de góndola, sillons funcionals. Els 600 vaig canviar-lo per un doig d'art tot flamant, i a l'estiu vaig a fer bronze a la platja de Llafranc. He comprat un pis a Mandri amb terrassa i gradolux,

tela perquè gasten molt bon tall i ara em fan per al Liceu un smoking de tergal. Com que em dono quatre pagues del mateix import del sou, he abonat dues tribunes.

princeses, els playboys i els maniquis. En política som neutres, però no votem en blanc. Ella vota en Tarragona i jo voto en Samaranc. I jo voto en Samaranc.

millor. En Raimon no em desagrada, però el trobo poc senyor. En teatre deu m'encabri, i de cine quan hi vaig, de servidor per poc i papi, prefereix saltar i assaig. Amb

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Rosselló,
2: Vallespí,
0: Conflent,
2: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Bon dia, són les 7 i com sempre comença l'hora fresca a Ràdio Arrels. D'aquí poc, doncs, parlarem dels efectes de l'incendi de Trevillac i després tindreu la vostra crònica quotidiana CO2. Però per ara, com sempre també, us deixo amb l'Enric Balaguer per la meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients, sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fenolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcir, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: L'incendi de Trevillac va causar molts danys. Un dels seus efectes va ser les vinyes. En parlem amb Joan Leritier, d'aquí poc a Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
2: Fa uns dies l'incendi de Trevillà que va causar destrosses importants a la natura, en algunes construccions i també en algunes vinyes i cultures. D'aquests efectes concrets, en aquest cas a les vinyes, en volem parlar avui amb l'associació Slow Food i el seu president a Catalunya Nord, Joan Leritier. Joan, bon dia.
3: Bon dia, Albert.
2: En volem parlar amb Slow Food perquè aquesta associació, ho sabem, defensa una alimentació de qualitat i indispensable per aquesta alimentació de qualitat, doncs, els agricultors. Justament, dos agricultors, dos vinyaters han estat greument afectats, les seves vinyes han estat greument afectades per aquest incendi de Trevillac i per això des de Slow Food proposeu una acció original de solidaritat de cara a aquests vinyaters.
3: Sí, de fet hi ha 3 o 4 vinyaters, però centrats entre el poble de Montalbà i Trevillac i en la zona bastant llarga, estreta i llarga, que baixa fins a Illa, hi han 2 que van perdre quasi bé 80% de les vinyes. Van ser cremades, perquè de vinya, la vinya pot ser, el rim pot ser cremat, les fulles poden ser cremades, però aquí era el cor del passatge del foc i va la llenya, la fusta mateixa va ser cremada, doncs destruïdes, quasi bé impossible de recuperar-les. Són 2 productors...
2: Per entendre bé, Joan Leritier, em sembla que val la pena insistir-hi, doncs no és la collita només que ha estat afectada, és ben bé la vinya, el cep de vinya amb la seva arrel, que està totalment destruït.
3: Bé, arrel no, però la fusta ha cremat, doncs no pot sobreviure. No pot sobreviure. I jo hi he posat allà, és un paisatge de lluna, és terrible. Doncs ells que tenen vinyes tocant l'una a l'altra, un es diu Antoine Latipo, tenia 8 hectàrees, ara en queda només un i mig, i l'altre es diu Gilles Truyer. I ells tots dos havien decidit de crear una finca una mica en altitud, perquè estem aquí a quasi bé 500 metres d'altitud, amb vins de qualitat, perquè és una qualitat això de fer vi a d'altitud. La vinya d'altitud fa vins més frescos i elegants, diguem. Doncs ells tenien vinyes en la mateixa zona i tots dos van perdre entre 3/4 i 90%. I com que nosaltres, a Slow Food País Català, bé, coneixem tots els productors, molt petits productors, i fent el mercat, hem fet quasi bé 50 mercats des de 2019, convidem a cada mercat uns productors, uns vinyaters, doncs ells dos van venir diverses vegades als nostres mercats, doncs van decidir de fer alguna cosa. No es pot fer miracle, però ajudar és important, i doncs hem decidit de fer una operació, el carton du cœur, la caixa del cor. És la mateixa idea que el resto du cœur. Fem una caixa de 6 ampolles. La caixa del cor és una caixa de 6 ampolles, amb 3 ampolles de Gilles Truyer i 3 ampolles d'Antoine Latipau. Antoine Latipau té la seva finca es diu Domena de l'Encantada, perquè a l'extremitat de la zona que va cremar hi ha un petit riu que es diu l'Encantada. Doncs fem caixes de 6 ampolles a la venda a 20 euros cada ampolla, que és un preu una miqueta més superior al preu de venda habitual públic. I doncs per 120 euros és un acte de solidaritat amb aquests dos productors. si alguna persona és interessada, només s'ha de trucar o contactar-me per missatge al meu mòbil, que és el 06 15 27 19 22, per dir que la persona vol comprar una caixa del cor per ajudar aquests dos vinyeters.
2: És doncs ben bé una acció de solidaritat, però que concerneix, ja ho has dit, doncs, tanmateix, uns vins de qualitat que, per tant, es mereixen aquests preus. Joan Leritier, en quin estat d'esperit estan aquests dos vinyaters afectats tan durament per aquest incendi? Tenen ganes de tornar-hi o són moments massa difícils encara per decidir què faran? Ho has dit, gairebé 80% de les seves vinyes totalment destruïdes.
3: Sí, bé, cap d'ells no ha dit que acabava amb la feina, però és molt difícil. Fins ara no saben exactament. El Gil Truyer és un que ja l'ha fet moltes vegades, té capacitat a comprar raïm. El celler no ha cremat, el celler és el poble de Trevillac, però no ha cremat, el poble de Montalbà, perquè jo vaig pujar ja i el foc ha passat a un quilòmetre del poble, afortunadament no ha tocat les cases del poble, doncs ell té el celler en l'antiga cooperativa del poble i té la capacitat de fer vi. Doncs suposo per els mesos que arriben que comprarà raïm per fer vi. Antoine Latipo vol aprofitar l'ocasió per una reflexió sobre el futur, perquè, per exemple, plantar vinya vol dir irrigació avui. Doncs és complicat en una zona extremament tocada per la secada d'imaginar això. Doncs està pensant en una diversificació, queda una miqueta de vinya, però amb un hectare, 5, quan tu tenies 8 hectares, és bastant difícil. Cap d'ell no ha dit que voldria abandonar, però tindran moltes dificultats i decisions a prendre d'aquí, en els mesos que arriben. Però volen continuar i, bé, no volen baixar els braços, vet aquí.
2: És doncs una molt bona notícia i segurament que una acció com aquesta, els cartrons del cor, els podrà ajudar potser a tirar endavant amb aquest projecte. I és encara més important perquè, tot i que efectivament s'hagin cremat aquestes vinyes, doncs es diu, i ho cal repetir segurament més i més, és molt important que la zona cultivada sigui la més àmplia possible per justament evitar o limitar les extensions d'aquests grans incendis que hem viscut aquest estiu i que, malauradament, les previsions a mitjà i llarg terme ens anuncien que seran cada cop més nombrosos. Canviant una mica de tema, Joan Leritier, com a responsable de l'associació Slow Food, al començament d'aquesta entrevista hem parlat d'aquests mercats de la terra. Heu desplaçat fa alguns mesos als mercats de la terra d'Elna a d'altres punts, a Banyuls de la Marenda concretament, perquè doncs, amb l'arribada de l'extrema dreta a Elna heu perdut les ajudes financeres i pràctiques que teníeu d'Elna. Com valoreu aquest canvi de localització del mercat de la terra de Slow Food?
3: Bé, no és exactament passar d'un poble, Elna, a d'altres pobles. És canviar de model, perquè a Elna no és únicament perquè tenim ajudes. És que Elna és un poble que tenia un projecte amb vegetalització de places, amb tota una feina amb les escoles, amb bé, moltes iniciatives que hem tingut nosaltres com a associació en aquest poble. Era la sensibilitat de l'Ajuntament de fer coses amb aquesta preocupació del futur, del canviament climàtic, etc. Doncs, hem deixat aquest poble perquè aquest poble ha canviat de línia política. Penso que els electors no han completament entès el que feien, però és això, és la democràcia. Doncs ara que passem cap a un model, diguem, itinerant, és a dir, que no busquem un altre poble que per fer el que feien en Elna. Proposem a pobles activitats i, doncs, com pels mercats, n'hem fet un a Banyuls a juliol i ahir mateix un a Argelès, diumenge 9 d'agost. I bé, suposo que d'aquí uns mesos, durant l'hivern, en tindrem dos o tres més i l'any que ve tornarem amb aquests pobles que estan interessats. Vet aquí. No, doncs és una mica canviar de model, però em sembla sempre el mateix objectiu, ajudar els productors i sensibilitzar els consumidors a comprar local, a comprar sa i a l'importància de la petita agricultura. Vet aquí. Doncs continuem nosaltres.
2: Els mercats de la terra, doncs, de Slow Food Catalunya Nord continuen i podríem dir fins i tot s'amplien, és una bona notícia. I de moment recordem que es pot fer una acció per ajudar dos dels vinyaters que han estat durament afectats per aquest incendi de Trevillac, comprant aquests vins, que caldrà consumir, com sempre, amb moderació, però podeu comprar aquests cartrons del cor al preu de 120 euros, 6 ampolles de vi de qualitat i, a més, solidàries. Les podeu reservar enviant un missatge, un textó o un WhatsApp al 06 15 27 19 22. També posarem aquest número de telèfon a la web de Ràdio Arrels. I de tot això n'hem parlat amb el responsable de Slow Food a Catalunya Nord, Joan Leguitier. Joan, gràcies, bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Ràdio Arrels, em veig 93.1.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Una tesi doctoral revela que apagar l'enllumenat públic no augmenta la delinqüència. Bon dia. Una recerca pionera sobre les polítiques municipals franceses d'il·luminació pública aporta dades per integrar la dimensió societal en les decisions sobre contaminació lumínica, sovint eclipsada pels reptes ecològics. La tesi examina les conseqüències socioeconòmiques de les mesures implementades. L'estudi analitza el 64,4% dels municipis de l'estat francès de més de 1.500 habitants que han adoptat polítiques d'extinció entre el 2012 i el 2023 amb un 53,3% després del juliol de 2022. La investigació combina dades satel·litàries nocturnes, models estadístics i experiments de preferències ciutadanes. L'anàlisi a Montpellier, per exemple, revela dos grups, un favorable a les polítiques i un altre reticent, especialment a l'extinció entre les 11 i les 6 de la matinada. La recerca avalua la disposició a pagar per tres mesures: reducció d'intensitat, extinció completa i canvi de llum blanca a taronja. La tesi desenvolupa una eina que integra necessitats ecològiques i societals, combinant un indicador de contaminació lumínica amb un d'acceptabilitat social. L'instrument permet prioritzar accions i demostra la necessitat d'adaptar les polítiques als contextos locals. Doncs, l'avaluació sobre 5 tipus de delinqüència entre 2016 i 2023 conclou que l'extinció no té impacte sobre la majoria de delictes, però en canvi sí que té impactes positius sobre l'estalvi d'energia i el respecte de la biodiversitat. L'excusa o l'argument de la seguretat ja no és, doncs, més vàlid i està demostrat científicament.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Són les 7:30 a Ràdio Arenys i, com sempre, escolteu el vostre programa matinal d'estiu, l'hora fresca. Per acabar aquesta hora, doncs, dues cròniques. La primera, les efemèrides d'en Darroc, i després, punt de llibre. Però, com sempre, ara us deixo amb l'Enric Balaguer per la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arenys.
4: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients: sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmuls de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes: 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte. No ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
5: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals
2: estiu,
1: d'Enderroc.
2: Escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Laura Bertran.
4: La crònica Punt de Llebre es
5: el 14 d'agost del 1990 és el primer concert
4: de
5: oficial del grup Brahms.
4: Però abans
5: va ser durant la festa major de Gósol, tot i que un mes abans havien fet la seva primera aparició a la mostra moguda del Berguedà. Brahms és un grup de rock de Berga, creat doncs l'any 1990 i que va fer una pausa entre els anys 2005 i 2010. Les seves cançons es caracteritzen pel seu compromís nacional i social, interpretades enèrgicament pel seu cantant i líder, Tito. Escoltem un tema del seu primer disc de l'any 1992 i ja

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: Josep Nolar Casulleres, bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Bé. Comentàvem doncs aquest llibre amb el títol 3 dies d'agost i bàsicament expliques els moviments que va fer el Puigdemont aquells dies que va tornar a Barcelona, no?
3: Sí, sí, sí, exacte. És una crònica a partir del llibre, una crònica extensa sobre com s'ho va fer el president Puigdemont per poder arribar d'incògnit al centre de Barcelona l'agost de l'any passat, ara, no? I de com ho va poder fer, tenint en compte que hi havia una ordre de detenció vigent, que encara avui és vigent, contra ell, malgrat l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, no? Llavors, per tant, reconstrueixo tot l'operatiu que va fer possible que Puigdemont pogués arribar dos dies abans del 8 d'agost, que era quan hi havia el plenari d'investidura de Salvador Illa-Travis, que ell s'havia compromès a assistir-hi, no? Doncs com va poder arribar a Barcelona dos dies abans i que ningú el detectés. I també com s'ho va fer per poder esquivar Brams. Tots els cossos policials de l'estat espanyol, començant pels Mossos d'Esquadra, que volien donar compliment a aquesta ordre de detenció, doncs com va ser possible que pogués marxar, que no el poguessin detectar i se'n pogués tornar de nou cap a l'exili, no? I llavors, sí, efectivament és la reconstrucció de tots aquests moviments i també la descripció de tot l'ambient polític i de tots els moviments estratègics que hi va haver al voltant d'aquesta acció tan sorprenent, no?
2: Clar, de fet, en el llibre contradius el relat oficial de la policia dels Mossos que diuen que van perseguir un cotxe blanc i tu dius que això no va passar ben bé així.
3: Exacte. El que he pogut fer a partir de reconstruir els fets amb les veus de nombrosos testimonis amb qui he pogut parlar han permès doncs, reconstruir els fets de tal manera que no, les coses no són com les presentava de manera oficial Mossos d'Esquadra l'endemà mateix. No? Pel que fa a aquest episodi en concret, el que he pogut contrastar és que aquest únic agent dels Mossos d'Esquadra que va veure com Puigdemont i Jordi Turull entraven en el cotxe blanc que efectivament va sortir de l'aparcament de l'Arc de Triomf i se'ls van dur, doncs com aquest únic mosso no va fer una persecució per a molts carrers de la ciutat de Barcelona durant 2 quilòmetres, que deia el relat oficial de la direcció de Mossos, fins que al final el va perdre a última hora per culpa d'un semàfor que es va posar en verd a l'últim moment, sinó que el que jo he pogut comprovar és que el mosso sí que va empaitar el cotxe inicialment, però que ho va fer durant uns 30 o 40 metres fins al primer semàfor amb què es va trobar el cotxe, que es va posar en vermell, i que aquest mosso va estar al costat del cotxe durant un minut, gairebé, un minut de rellotge al costat del cotxe sense fer cap intent ni cap acció de voler-los detenir, no? El per què es va comportar d'aquesta manera, això sí que no ho hem pogut aclarir ni saber, però sí que efectivament això, diguéssim que és ben diferent del relat oficial que hi va haver, no? És a dir, aquí doncs que és puc reconstruir molt detall què és el que va passar durant aquells minuts i durant aquells segons en què aquest mosso va estar allà al costat del cotxe sense fer res. Llavors el cotxe va arrencar, va continuar

0: esperant que li portessin detingut a Puigdemont, no? Llavors els Mossos havien d'argumentar que havien fet tot el possible per poder-lo detenir, però que no se n'havien sortit. I això també explica que quan van saber aquell matí que Puigdemont se'ls havia escapat, doncs la direcció dels Mossos van engegar l'operació Gàbia, no? De tancar tota la ciutat, de posar controls per tot arreu, i que va ser molt polèmica aquella decisió per tots els inconvenients que generen els ciutadans, no? Però això ho van fer també per poder justificar davant de Pablo Llarena que havien fet tot el que era possible i tot el que era a les seves mans per poder-lo detenir. I crec que també aquesta versió no real del que va passar amb aquest mosso que va empaitar el cotxe de Puigdemont, crec que això també té a veure amb aquesta necessitat de donar explicacions a Llarena.
1: Clar, ja va passar una mica el mateix amb el cas de les urnes. Hi ha gent que diu que quan es fa una cosa així, diguem que funciona, que no caldria explicar-ho massa per si després sí. es vol fer servir aquesta estratègia. Enteneu que hi hagi gent que cregui que és inoportú fer un llibre d'una acció com aquesta?
0: Sí que ho entenc des d'aquesta lògica que tu deies. El que passa que jo també hi ha una primera qüestió, que és que nosaltres com a periodistes crec que tenim l'obligació de poder explicar i de poder fer entendre els fets més rellevants que tenen lloc al nostre voltant, no? I políticament aquest fet va ser d'una rellevància molt gran, no? I a més, el fet que no que passés d'aquesta manera tan imprevista, crec que justifica que es pugui explicar bé què és el que va passar, també per posar un valor. És a dir, aquí jo he pogut reconstruir tots aquests fets perquè hi ha hagut molta gent que va participar en aquell operatiu, ha fet el pas de voler-m'ho explicar. I m'ho han volgut explicar perquè justament se sabés ben bé què és el que va ser allò, per posar un valor i per treure pit d'aquella acció que, segons ells i tal com va anar, va ser una acció de derrota de tots els aparells de l'Estat, no? Llavors, posar en valor això, jo crec que també li dona sentit a poder-ho explicar. I una altra cosa que em deien aquestes persones amb qui he pogut parlar jo, no? És que si algun dia s'ha de fer alguna altra cosa, no es farà exactament el mateix. Mai es repetirà una operació com la del 8 d'agost. Això segur, això serà impossible fer-ho igual. Es faran altres coses i es faran coses molt diferents. El que volien que quedés clar, i crec que amb el llibre queda clar, és la capacitat d'un grup reduït de persones de fer coses molt grans, no? O sigui, de fer coses d'un impacte molt important i de burlar tots els cossos policials d'un estat. Per tant, sí que entenc aquesta objecció, aquesta crítica, però jo la matisaria amb tot això que ara us he explicat.
1: Clar, queda entès aquest matís. I, de fet, amb el que ara comentaves, crec que hi ha també una part de la gent que no ha acabat d'entendre què va ser aquesta operació. Fent el llibre, creieu que és una mica això, és demostrar que hi ha aquesta força o era una altra cosa? O ser l'atenció el dia de la investidura d'un president, en aquest cas espanyolista, quin era l'objectiu, diguem, d'aquest dia, en fer aquesta acció tan forta?
0: Clar, d'entrada, l'objectiu del president Puigdemont era poder assistir al ple d'investidura i fer el seu discurs assumint que seria detingut i empresonat tot seguit. Ell ho havia interioritzat molt i s'havia preparat molt tant personalment com políticament i havia deixat previstes tota una sèrie de coses a fer, en el llibre. Per tant, sí, hi havia d'entrada aquest objectiu. El que passa que la detenció, que la tenia molt coll avall Puigdemont i tot el seu entorn, ell tampoc volia que fos una detenció de qualsevol manera o a qualsevol preu. És a dir, no volia ser detingut enmig d'un carrer o a l'entrada d'un parc com el de la Ciutadella. Ell pensava, si m'han de detenir, que sigui perquè jo he pogut arribar fins al Parlament, perquè li volia donar aquest sentit institucional i perquè això, sobretot, era el seu compromís electoral de les eleccions de

0: mes de maig, que ell va dir i es va comprometre tant sí com no a que seria present en el ple d'investidura, encara que no fos per la seva investidura. I ell no podia faltar a aquesta paraula perquè s'hi jugava la credibilitat política. I, per tant, era una mica captiu d'aquest compromís, en realitat. Aleshores, quan ho va dir, el mes de maig, pensava que la llei d'amnistia s'hauria aplicat correctament. Quan va arribar a l'hora de la veritat, va veure que la llei d'amnistia, en el seu cas, no s'aplicava correctament perquè hi havia una rebel·lió judicial en marxa per no aplicar-la, i no aplicar-li a ell, concretament. I, malgrat tot, el sentit que li volia donar era, doncs, jo tornaré perquè tinc aquest compromís polític i perquè també el fet de tornar amb aquestes condicions posarà en un mirall l'estat espanyol, que és un estat que el seu poder judicial és incapaç d'acceptar l'entrada en vigor d'una llei com la d'amnistia i, per tant, de retratar aquesta anomalia. Una mica tots aquests ingredients són els que li donaven un sentit a aquella acció. Aniré fins al Parlament, però si m'han de detenir en unes circumstàncies que no són les que jo crec que haurien de ser, ells ja havien previst plans de sortida i d'evacuació per evitar aquesta detenció feta amb aquestes condicions que no eren les que considerava que s'havien de donar, que eren aquestes del sentit institucional que li volia donar. No, no sé si m'he explicat, però una mica tot el retrat de la situació era aquest.
1: Crec que sí que queda clar i que, en tot cas, per acabar d'entendre doncs, aquest dia o aquests dies realment tan inesperats i amb tot el que va passar doncs, l'agost de l'any passat, el millor és llegir el llibre el 3 dies
0: sí,
1: d'agost del Josep Nadar Casulleres.
0: I que, per cert, té una part important, novament, una aportació molt important de Catalunya Nord en tota aquesta història. I juga un paper important Catalunya Nord aquí, concretament al Vallespí. I això els lectors ja ho descobriran, però hi ha moments que són crucials en què això queda bastant clar.
1: Doncs queda clar i aquest llibre 3 dies d'agost. Moltes gràcies per atendre en Josep Noel Arcasulleres, cap de redacció del VilaWeb.
0: Un plaer, i autor, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

abans d'acabar la primera hora de la nostra programa, us proposo d'escoltar San Francisco de Scott McKenzie.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
3: Són les 8 a Ràdio Arrels i escolteu el vostre programa L'Hora Fresca. A continuació, doncs, tindreu la crònica Punts i Comes, seguida de la crònica Llepissada. Però per ara us deixo amb la previsió del temps.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients, sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
7: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: D'aquí uns instants, la crònica Punts i Comes, però abans us proposo una cançó del moment, Ja dormiré, de La Fumiga.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Amants de la literatura i de la ràdio, no us heu demanat mai quins són els signes que no passen del llibre a la ràdio? Els punts i les comes, amb totes les seves combinacions, el punt i coma, els dos punts, els punts suspensius, aquests marquen pauses. A la ràdio, en canvi, només hi ha silencis o diferències d'entonació. Doncs cal afegir aquests signes tipogràfics, els signes d'interrogació o d'admiració, és a dir, els signes d'exclamació. Tots aquests signes són els blancs que separen i posen èmfasi en els mots, les expressions, els girs de la nostra estimada literatura, que seran l'objecte d'aquesta crònica. Aquesta carn literària la buscaré en els títols, les dedicatòries, els epígrafs o la matèria del text, poesia, conte, novel·la, teatre, cançó, el rap, l'eslam i tutti quanti. Bueno, tutti quanti no és català. Bueno, tampoc, és una castellana ara. Partiré de la història del mot, del seu viatge llarg, des dels grecs o els llatins, o des de d'altres llengües, i fins i tot des de la seva invenció per un autor o la seva combinació, els que diem els mots maletes, fins al literat. Més o menys com en francès, una llengua que segurament coneixeu, obsoleta des del president François Mitterrand, al rapper MC Solar, o abracabrantesca des del poeta Rimbaud, el també president del republicà Jacques Chirac. Aquests seran alguns dels mots que utilitzarem, que visualitzarem, els escoltarem en relació amb autors. La sorra, Gumercindo Mila, cinera, en Salvador Espriu, escriviure, en Pons Pons, d'Onívola, en Ingrid Ubiol, i fins a l'Ucronia, en relació a Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís Lluís. Però de moment, centrem-nos en l'expressió primera dels punts i de les comes. Coma, segons Joan Coromines, és un signe de puntuació cada una de les cinc parts en què es divideix el to musical. Si ens fixem bé, ve del grec coma, que vol dir fragment, que ell mateix ve del verb cocto, tallar. Però també a la peça de teatre d'Aristòfanes, Les granotes, trobem coma en el sentit d'encuniació, encuniació d'una moneda. També coma significa el cri o el cabell, i fixeu-vos en la forma d'una coma, d'una vírgula, és com un cabell petit, d'on justament hi ha aquest altre mot que és el cometa, l'astre, perquè té forma de cabell. Però també alguns fan, bueno, assimilant coma amb el son a partir del verb grec comeu, quan el punt és encara més terrible i més cruel. Punt ve del llatí punctum, que de fet és una punxada, una ferida de punta, més o menys com quan la gent teclejava amb la màquina i feia un mecanòscrit, una picada d'ullet al pedrolo, i bueno, atravessava el paper. Però també punctum és punctum temporis, és a dir, el moment, l'instant. Bueno, en aquestes cròniques viatjarem pel temps i l'espai, unes cròniques que tractaré d'amenitzar.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Radio Arrels, a Prada, 95.5. Ne fais pas

0: I si voleu aprendre més sobre la nostra llengua, podreu escoltar la crònica i episodi d'aquí uns instants.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
3: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols, va i m'enduc una carbassa.
1: I una defensa de 4, amb central

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Durant la guerra d'independència dels Estats Units, un home, fill de mirant anglès que aviat tindrà possessions per produir tabac, fa carrera i es fa anomenar jutge a l'estat de Virgínia. Però aquest home tenia una idea ben personal de la justícia i combatia amb zel les persones que pretenien defensar les possessions d'Anglaterra, els que es quedaven lleials envers la corona anglesa. Amb d'altres magistrats, tan pocs respectuosos com ell de les regles judicials més elementals, van jutjar sospitosos a base de tortures, fuetades, confiscacions de béns. Va arribar a promulgar lleis, el 1780, que permetien prendre mesures d'excepció per executar els sospitosos. Aquest home es deia Charles Lynch, i sembla ser que el verb linxar i el mot linxament provenen de les lleis promulgades per aquest jutge, paraules que apareixen als diccionaris americans i anglesos ja al 1850. Un linxament ha passat de ser d'una execució sumària, violenta i espontània, a un desgavell de mentides en la premsa escrita. I ara s'ha desenvolupat el linxament digital, un ciberassetjament a base d'insults i d'amenaces. Una paraula horrible, però que el Scrabble us permet de col·locar una X i de deixar el vostre adversari penjat.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Escolteu l'hora fresca, són les 8 i mitja. Per aquesta mitja hora que ens queda a passar junts, us proposem doncs la crònica Vilatges del Conflent i després una altra entrevista. Però per ara us deixo amb la previsió del temps.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients, sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part a muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
5: Bon estiu a Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: I continuem passejant per al poble d'Escaró amb l'Enric Balaguer d'Aquipoc.

Vilatges de Conflent. Escarú. Hem travessat el vilatge pel mig fins al carrer Biron i ara baixem.

0: anem, doncs, que passem per la, una carretera que és més, direm, més nova, sempre potser ha existit, però en tot cas passa, passa per mig del vilatge, passa per les vores.
1: Aquí hi havia un Noguer, aquí hi havia també el garatge municipal. I al garatge municipal, dic que en aquest garatge hi havia l'autobús, perquè se cal recordar un temps, hi havia un autobús que pujava i baixava cada dia cap a Prada, d'Escarú. Se cal recordar d'aquell temps. Era homenatge, però el cop que vinc aquí me recordi d'aquest garatge, d'aquest autobús. Ai, mira.
0: I doncs, sí, sí, bé, com ho has dit, hi havia vida, perquè aquests 80 d'ara, a l'època, eren 800, no? O 600, centenars, en tots casos.
1: Espiem als arxives, 1920, hi havia 400 habitants. Als anys 1960-61, antes del tancament de la mina, hi havia a prop 300 habitants.
0: 300 habitants per un vilatge petit, eh? un poble bastant petit. La gent ara que hi fan? Hi ha jubilats, hi ha gent que treballen?
1: Hi ha un munt de... Bon, hi ha jubilats, hi ha gent que treballen a Tués, hi ha gent que treballa a l'Hospital de Prada, hi ha gent que treballa a Bernat, hi ha també tres o quatre pagesos, i hi ha pagesos que tenen vaques, i hi ha pagesos que tenen, fan llegums, i cada, si aneu el dimarts al Mercat de Prada, al costat de la plaça de Prada, hi ha pagesos, dos pagesos que venen llegums d'Escarú. Aquí era el meu camp, tenien abricoters, i aquí, veus, no m'haig d'explicar com, perquè feien remolatge per porc. Hi havia un tas de remolatge aquí, pel Saia, amb un pare tot carregat dins de la carreta, i quan la carreta era tota plena de remolatge, la vaca, les vaques, les dues vaques, hi havia la marquisa, hi havia la marquisa i la negra. Podíem pas pujar aquí. Un cop la negra ha posat les dues pates per així, el genoll, s'ha posat a genoll, i la marquisa ha tingut tot sobre la carreta. Jo me recordo ben bé d'això. I tothom, els veïns, tothom ha vingut aquí per això a la carreta, i per saure, per ajudar la marquisa.
0: Doncs estem a aquest carrer que és a base d'Escarú, que fa un contornament d'Escarú, eh?
1: Sí, sí, però aquí hi havia un munt de cases. Aquí s'estava a Llebord. Veus aquí de sota, tenia un hort, ara hi ha pas més cases, eh?
0: No, no, és buit.
1: És buit, però hi havia cases, tot això, era ple de cases, això. A Llebord, me'n recordo ben bé, i darrere a Llebord, hi havia el ferrer i la ferrera darrere el Llebord. Això veus aquí, això és la farga.
0: La farga
1: del poble.
0: Donc, això és sota del carrer Biron, de fet. Eh? És el que has explicat des de dalt, que era molt construït. I ara, amb els esdeveniments, que finalment l'Ajuntament ha tingut raó, però les cases no han tornat, eh?
1: No, les cases no han pas tornat, i la gent són pas aquí, són morts tots, i la memòria és viva d'aquest lloc, és viva. Te faig visitar això, però la memòria és una memòria que per nosaltres és Escarú, per memòria de la mina, per l'Ajuntament, és quelcom de preciós, perquè el museu, si és aquí, és perquè hi ha hagut un munt de destrucció. És per això que el museu és aquí, perquè ens cal tenir un poc, per la gent que han partit d'aquí, ens calia fer quelcom.
0: Com un homenatge.
1: Com un homenatge, i l'homenatge és el museu.
0: Sempre amb el Daniel hi ha molta emoció quan parlem d'aquesta època, del passat. Però, Daniel, el futur d'Escaró, perquè parlem molta de memòria, però el futur.
1: El futur d'Escaró és dues coses. Cal tenir la preocupació d'aquests pagesos que són aquí. Donc una agricultura, una petita agricultura, però una agricultura de muntanya. Això és la primera cosa. I la deuxième cosa, la segona cosa, és el turisme, però un turisme respectuós de l'environnement, de la història, de la memòria. I tenim també preocupació de fer viure al centre la plaça Sant Martí. Tenim encara un munt de coses a fer. És això l'avenir d'Escaró.
0: Al proper episodi arribarem a les cases noves d'Escaró, resultat col·lateral de la destrucció d'Escaró d'Amunt.
2: Radio Arrels, a Bages, 95.

0: Una aplicació gratuïta acaba de sortir, aquesta aplicació cartografia el nostre territori en 3D. En parlem d'aquí poc a Radio Arrels.
1: Diuen que sota la pell hi tinc ossos i sang i no és veritat.

0: Pirineus Cerdanya i Pirineus Catalanes acaben de sortir una aplicació gratuïta que cartografia el territori en 3D, assequible des del telèfon, de l'ordinador o d'una tauleta.
1: Avui fem descobrir aquesta plataforma.
0: Pierre Batalla, president de la comunitat de municipis Pirineus Catalans.
1: Per mostrar a la gent que volen venir aquí, als Pirineus Catalans o als Pirineus de Cerdanya, com és la vida aquí. Es pot mirar el que es fa esportivament, mais el que es fa aquí en turisme, en cultura i la vida de cada dia.
0: Com es pot accedir a aquesta plataforma?
1: Amb un QR code. Anar al QR code i accediu a una plataforma numèrica que mostra el que és la muntanya catalana.
0: Se pot accedir amb qualsevol aparell?
1: Sí, amb tot. Amb ordinador, amb un smartphone, amb una tableta. On hi ha un punt de connexió, es pot accedir.
0: Jorge Mengol, és una realització que es fa amb dues comunitats de comunes que finalment semblaria des de fora que treballen poc sovint junts.
2: No, has de dir l'invers.
0: Jorge Mengol és president de la comunitat de municipis Pirineu-Cerdanya.
2: És que siguem dues comunitats de municipis, que administrativament siguem dues comunitats, però que el territori fa que treballem plegats sobre molts temes, que sigui sobre l'habitació, que sigui sobre el turisme, que sigui, com avui, sobre una presentació d'un territori, d'una entitat, diria, que té una llengua comuna, que té cap frontera, diria, i que és una plana d'altitud pel un i una altra plana més amunt pel Capcí, amb complementaritats, i que la força d'aquest territori és que tingui justament complementaritats i que la gent tingui més coses a descobrir, més coses a veure.
1: Sí, hem fet un llibret per el BTT amb la comarca de Cerdanya. Era la primera vegada que fèiem alguna cosa junts. I hem fet aquesta plataforma de numèrica de turisme junts perquè aquí n'hi ha qu'un sol territori.
0: Com ha nascut el projecte?
2: Ha nascut el projecte sobre el fet que els tècnics han treballat plegats i que els dos presidents teníem també l'idea i que els elegits de les dues comunitats de municipis d'antes i d'avui tenen la voluntat de presentar aquesta Cerdanya, aquest Capcí, doncs aquesta entitat, d'una manera regular i d'una manera comuna. Es té de saber que en aquests Pirineus, aquesta muntanya catalana és amb una identitat particular, i quan ho mires són no els 15.000 habitants permanents, però són també l'Andorra, són també la comarca de Cerdanya i de l'Alt Urgell i l'Alt Arieja. Doncs hi ha una unitat de clima, de territori. I és per això que l'idea va ser de treballar plegats sobre aquest tema, com d'altres hem treballat.
0: Què s'hi troba? Se troba, evidentment, passejada, però també llocs per restaurant, hotels, tot això està, hi és?
2: Tot hi és, els restaurants, llocs per jugar, diria, en aquesta muntanya, per marxar, per anar d'una banda a l'altra, i s'hi troba sobretot aquest àmbit de fer que la gent del territori siguin més lligats encara amb la gent que venen a descobrir aquest territori, però també s'hi troba el fet que tenim una llengua comuna i que hi ha siguem segurament sobre parts dels Pirineus que sigui una muntanya tan identitària, amb una llengua viva, que és la que representa l'Andorra a l'ONU.
0: És, hi ha un apartat en català, és també en català?
2: Sí, sí, de les dues maneres, de les dos idiomes, diria.
0: Com se publicitarà? Com la gent sabrà que existeix?
1: Farem comunicació nosaltres amb el réseau de comunicació que tenim nosaltres a les oficines de turisme, nosaltres a la comunitat de comuna i també a les oficines de turisme de Pirineus-Cerdanya, la comunitat, i farem publicitat a les

0: llibrets de turisme.
1: Desenvolupada per la start-up francesa YouKnow, en col·laboració amb un equip científic de la Universitat de Grenoble i un pintor panoramista, restitueix fidelment els paisatges. Amb 38 municipis, 800 quilòmetres quadrats de muntanya, 265 itineraris, 120 llocs d'interès, una agenda de manifestacions, informacions pràctiques en temps reals, la plataforma pot evolucionar al llarg de les temporades.

0: 20 Millionen.
1: Arribem a les 9 d'aquí 3 minuts i és l'hora per nosaltres de deixar-nos. Soc la Lauriane Peigné i per aquesta vegada no ens tornarem a trobar dilluns. Ici serà l'Albert Noguer que us presentarà l'hora fresca durant tota la setmana. Nosaltres ens tornarem a trobar després. A continuació, tindreu el disc de la setmana de l'Adrià Salas. Us desitjo a totes i a tots un bon cap de setmana i us deixo amb la Mouchka.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients. Sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Aquesta setmana a Ràdio Arrels us presentem un músic que molts de vosaltres haureu sentit amb el grup de La Pegatina, però que ara ha iniciat una carrera musical en solitari. És l'Adrià Sales. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Què tal?
5: Bé, bé. Per començar, m'agradaria que ens expliquessis una mica com va començar aquesta història musical en solitari.
6: Doncs mira, ara pensava fa 10 anys amb unes cançons que tenia descartades, diguéssim, pel grup, i que vaig dir, ostres, podrien ser un bon experiment per començar a intentar fer coses diferents a les que ja feia pel grup, no? És a dir, clar, nosaltres al grup fem uns estils, fem una producció feta entre 9 músics, i jo volia provar aviam que em sortia a mi sol, no? I vaig aprofitar aquestes cançons que eren descartes i els vaig demanar si me'ls deixaven gravar. I bueno, i he anat amb el temps, m'han deixat fer més cançons i tal, i ara ha arribat temps que ja tinc... L'altre dia vaig fer concert de presentació i dic, ostres, tinc 30 cançons en solitari. Però clar, mai he fet... mai li he donat molta promoció ni res, perquè evidentment doncs, el meu projecte és La Pegatina i això volia que fos un laboratori, no?, per experimentar i provar coses a la meva manera i ja està, i veure com me'n sortia, no? I, però bueno, ara doncs, aprofitant que hi havia aquesta aturada de La Pegatina aquest any, dic, va, doncs ara sí vaig donar-li una mica de promoció a tot això i explicar que porto anys fent això, no?, d'amagat, diguéssim, quasi, i vaig explicar-ho.
5: Home, déu-n'hi-do, 30 cançons és ja una bona obra. Ara comentaves aquesta aturada de La Pegatina. Això vol dir que durant aquest any no feu concerts, però que la idea és tornar amb La Pegatina, també.
6: Sí, ja ho vam dir, que nosaltres l'any que ve gravarem disc i tornarem. I bueno, la idea una mica aquest any era descansar de tants anys junts, que portem 22 anys sense parar, sense tenir estius ni caps de setmana, estan sempre junts. I és com, bueno, anem a descansar una mica i a reequilibrar una mica les energies també, perquè és veritat que hi ha alguns doncs, que estan en situacions diferents a la que estàvem doncs, fa 20 anys, òbviament, doncs, perquè ja hi ha fills pel mig, perquè hi ha unes altres inquietuds, perquè bueno, doncs, cadascú ha anat agafant camins diferents i aleshores bueno, hem de fer un reequilibri per seguir estant còmodes i contents i amb ganes de seguir.
5: Una mica de vacances, no, llavors?
6: Sí, perquè, bueno, de vacances, entre cometes, perquè sí, jo perquè... estic fent més coses que crec que quan estic amb La Pegatina. I quasi que tinc ganes de tornar allà per estar més tranquil.
5: Per poder descansar, no, també, sí. Ara comentaves que part d'aquestes 30 cançons són descartades de La Pegatina.
6: Quan decidiu... No les 30, però ja, l'inici sí va ser així, ara ja és una altra cosa.
5: I... Per què estaven descartades aquestes cançons? Perquè estilísticament no entraven a La Pegatina o...?
6: Sí, bueno, o perquè no agradaven, simplement. i perquè, o perquè no li trobàvem el què. O sigui, perquè a vegades passa, doncs, que... no sé, recordo fins i tot cançons del grup que ara són emblemàtiques, com una que es diu Olivia, per exemple, mm-hmm. que en el seu moment, doncs, és que no ens sortia. No trobàvem... Teníem allò amb guitarra i veu, sonava increïble, però no teníem la manera, no trobàvem la manera de fer-la sonar en grup, yeah. i que ens agradés. I llavors, clar, hi ha cançons així que es descarten. I mm-hmm. que dius, bueno, pues és igual, ja que en surt millor una altra, pues anem a apostem al que sí sabem fer, no? I bueno, i es descarten cançons, i es descarten cançons doncs, perquè no agraden a tot el grup, o perquè o perquè no encaixen dintre del concepte d'un disc, no? A vegades hi ha cançons que eren molt bones, del Rubén, per exemple, però que era una cançó que era punk rock, que no entrava en el disc perquè el disc era una altra cosa estilísticament, no? Llavors clar. Es descarten per motius diferents, sí.
5: Clar. La primera cançó que sentirem és Zenital, amb Alicia Rey. Ens la pots presentar?
6: Alicia Rey era una de les cantants de Sense Sal, i la conec de fa molts anys i ara bueno, té el seu projecte en solitari també, que és preciós tot el que fa. I teníem com pendent des de feia molt de temps de fer una cançó junts. Sempre dèiem que ens volíem fer una banda de música country folk, rotllo americà i així, que al final no vam fer, però bueno, vam dir, doncs vull fer aquesta cançó cantada dues veus tota l'estona, perquè és com li enganxa molt, no?, amb el que teníem una idea de fer als inicis. I en els concerts de presentació del disc me l'he endut per fer també de guitarrista i de corista, perquè és boníssima, tocant i cantant i dirigint veus i tot això. I bueno, està tothom allà meravellat. Tothom volia doncs això, que fessin molts més concerts i cançons junts, perquè la veritat és que sonem molt bé junts.
5: Doncs ara ho podrem sentir, aquesta cançó Zenital, amb Alicia Rey i l'Adrià Sales.

0: Estem aquí amb l'excantant de La Pegatina, Adrià Sales, parlant de la seva carrera en solitari, que de fet acaba de presentar. Adrià Sales, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Bon, no em diguis excantant, perquè segueixo
0: sí, cantant,
1: cantant.
0: Sí.
1: Per mi segueixo sent el cantant de La Pegatina.
0: Cantant de vacances, ara.
1: Sí, exacte.
0: Això, això.
1: Cantant en descans.
0: Doncs avui la cançó de la qual parlarem és Ànima Rumbera, que com el seu nom indica és una rumba. De fet, amb la Pegatina, la rumba també es va fer una mica famosa, sobretot amb la del Gat Rumbero. Quina influència ha tingut aquest estil de música a la teva obra i a La Pegatina?
1: Doncs tota, perquè jo... Mira, els meus pares es van conèixer en un concert de l'Orquestra Plateria que cantava amb el Gato Pérez, i jo per mi he nascut de la rumba i l'he viscut sempre a casa i sempre he sonat a casa i bueno, el fet de poder després fer amb el grup rumbes, doncs és com que ha connectat amb alguna cosa que ja tenia a dins, no? I sempre és una cosa que a mi m'ha agradat i que sona una rumba i et poses a ballar sense voler i és com, no sé, una cosa que portem dins, no? I aleshores aquesta cançó d'Ànima Rumbera jo me l'havia imaginat com si fos una, no sé, doncs una mica cinematogràficament, com si fos una pel·lícula, no?, en el que, doncs, en un poble desconegut de la muntanya on hi ha quatre cases, no?, apareix una persona misteriosa, no?, que ningú coneix, i que, bueno, doncs no saben què li ha passat, si és que li ha anat malament tota la vida o que li hagi passat una desgràcia o el que sigui, no? Però sí que el veuen que de tant en tant, doncs, el tio es posa a tocar la guitarra i li veuen, doncs, això, l'ànima rumbera, no? I m'ho imaginava una cosa així. I per això et fa aquesta cançó, però bueno, és com una... No té... Perquè a vegades la gent diu, hòstia, però és un... Té a veure amb tu, tal. Bueno, no sé, pensava que com m'aniria si tot m'anés malament, no? I que malgrat que tot anés malament no deixaria de tocar, jo crec.
0: Doncs mira, amb la presentació aquesta el que farem és sentir Ànima Rumbera, aquesta cançó que ens comentaves que et vas imaginar com cinematogràficament, de l'Adrià Sales. Sentim-la.

0: Som amb l'Adrià Sales, músic de La Pegatina, i ara amb una carrera en solitari, i avui parlarem de la cançó Mai, amb Lia Kali i Brincadeira. Ho he pronunciat bé, això?
1: Sí, sí, molt bé.
0: Qui són aquests músics?
1: Bueno, mira, Brincadeira és una banda de samba molt famosa, que ha estat per tot el món, a més, i fan molts projectes socials a Brasil, amb tots els diners que recapten aquí, doncs fent festes majors, doncs passar calles i aquest tipus de coses, no? I els conec des de fa molts anys, perquè a més l'Edison, que és el director una mica de tot això, doncs el coneixem des de fa molts anys, és de Montcada i Reixac com nosaltres i tal, però és una banda que fa acrobàcies mentre toca pel carrer, és una passada, com si fossin brasilers, de veritat. I aleshores jo tenia en ment fer una cançó reggae samba, que és un estil que es porta molt allà i que m'agrada, que hi ha molts grups mítics com Olodum que m'al·lucinaven, i vaig voler fer aquesta cançó reggae samba en català, i li vaig dir a la Lia Kali, que ara és superfamosa, en aquell moment no ho era tant, però jo la coneixia perquè l'havia vist cantar un parell de vegades, també era com la que feia el tribut a Amy Winehouse i canta increïble i és una passada. I aleshores li vaig dir de fer aquesta cançó, no? I bueno, doncs són músics que jo m'estimo molt i que volia fer amb ells, doncs, aquesta reggae samba en català que bueno, doncs que es diu Mai, no? I que al final ve a dir també que no tornaré a, que intentaré o provaré de no tenir prejudicis mai més, no? Que això és el que va la cançó.
0: Clar, hem estat parlant d'estils musicals, de reggae, samba, de rumba, de country folk. No sé una mica quins són els teus referents musicals. Abans em parlaves de la rumba, però perquè crec que t'agrada un tipus de música bastant, bastant divers, no?
1: Sí, jo la veritat, mira, l'altre dia això, els concerts de presentació que estava fent, clar, em deia, ostres, que canvies d'un estil a un altre i no tenen res a veure entre ells, però és com quina capacitat, no?, de canviar, doncs, això del country, que, per exemple, m'agrada molt, a la cúmbia, no?, que no té res a veure, però, bueno, tot al final és part del meu estil i de la meva forma de ser. Jo crec que som policromàtics, no?, i tenim molts gustos i ens agraden moltes coses diferents i sabem fer moltes coses diferents. I aleshores, bueno, jo escolto una mica de tot, la veritat, i que és molt típic dir-ho, no? Però sí, m'agrada molt la cançó d'autor en general, però pot estar produïda de moltes maneres. I al final tu pots fer cançó d'autor fent country, o pots fer cançó d'autor fent rumba també, o fent cúmbia, o fent merengue, és igual, no? I soc molt de cançó d'autor.
0: Doncs sentim aquest reggae samba en català de l'Adrià Sales.

0: Som amb l'Adrià Sales, músic de La Pegatina, fent també una carrera en solitari, i avui parlarem de Lluna de Vent, una cançó escrita a quatre mans. Ens pots presentar una mica qui veu fer aquesta cançó?
1: Sí, és una cançó que vam fer en pandèmia, a més, amb la Clara Fiol, que és una de les cantants de Marala, que ara ho deixen aquest any. I la Clara Fiol és mallorquina i vam començar a xerrar perquè em va agradar molt una cançó, on la vaig veure cantar amb el Guillem Roma, i aleshores vam començar a parlar i vam dir, ostres, podíem fer una cosa junts, ara que estem en pandèmia, que és molt fàcil, que tothom té micros a casa i tal, doncs ens vam inventar una cançó, que és aquesta Lluna de Vent, i és molt, la veritat és que és molt pandèmica en realitat, no? Perquè a més està, a banda de com està gravada i tot això, no? Però també el de què va, no? I aquest punt oníric que també hi havia en aquells moments que estàvem tots sols a casa i que era com, clar, com una distopia, no? Una mica aquest sentit de melanconia, però tal, llavors va sortir aquesta cançó que és preciosa i que a mi és una de les cançons que més m'agrada de les que he fet.
0: Sí, de fet, t'ho anava a preguntar per aquí, però clar, melòdicament i quan l'escoltes dona molt aquesta imatge, però quan ja havíeu parlat de fer una cançó, ja havíeu una mica decidit com aniria, o va ser 100% feta durant el confinament?
1: No, 100% feta durant el confinament. O sigui, jo li vaig dir, ostres, mira, tinc aquesta idea de guitarra, te l'envio amb aquesta idea de veu, de tornada i així, i ja està, i ens vam posar d'acord superfàcil. O sigui, després, pandèmicament, i tot va ser com així, o sigui, va sortir, tot va ser mentre estàvem tancats, o sigui, no, encara no havíem sortit de casa ningú.
0: Doncs sentim aquesta Lluna de Vent d'Adrià Sales i Clara Fiol.

0: Estem amb Adrià Sales, músic i cantant de La Pegatina i també cantant en solitari, i avui parlarem de la cançó Ajudeu-me, que forma part d'Ercanela. Què és això d'Ercanela, Adrià?
1: Bueno, va ser el projecte previ a Adrià Sales, no? Va ser com amb el que vaig començar a provar per no donar el meu nom de primeres. I va ser un projecte amb el que vaig fer dos EPs de tres cançons, que potser no són ni considerats EPs, però bueno, sis cançons, i la primera de totes va ser amb el Ramon Miravet, que és aquesta que diu Ajudeu-me, que al principi havia de ser una cançó que jo havia preparat per la banda sonora d'una pel·lícula així que m'havien demanat, però no me la van acceptar i vaig dir, és que aquesta cançó a mi m'encanta. I el Ramon Miravet l'acabava de conèixer, que acabava de tornar de França, d'estar al Factor X o alguna cosa d'aquestes, o Novel Star, no sé, un concurs, i acabava d'arribar aquí després d'anys fora i tal, i estava gravant el seu primer disc i ens vam conèixer ja a l'estudi del Mar Parrot. I li vaig dir, hòstia, Ramon, m'encanta el que fas i crec que aquest tipus de música et t'encaixa, no? I podríem fer-la junts. I aleshores va venir a l'estudi, va ser com una cançó que em va encantar fer, no? I és com la primera cançó sol que vaig fer, va ser aquesta, el 2015.
0: Tant fent cançons sol com amb La Pegatina has alternat com cançons en català i en castellà. En quin moment o com decideixes fer una cançó en un idioma o en l'altre?
1: Bueno, jo crec que tinc associat des de petit que el català és l'idioma que jo faig servir amb la meva família, amb la meva intimitat, no? I el castellà és el que faig servir amb els meus amics, perquè la majoria són castellanoparlants aquí, i aleshores hi ha aquesta barreja, no? Que en plan, el castellà és per la diversió i pels amics i tal, i el català és com més íntim, no? Aleshores canvia bastant la forma d'escriure, perquè jo quan m'escriu en català és algun que porto molt més a dins que si escrius una cançó en castellà, que és més pues, això per divertiment, o com qui diu.
0: Has intentat per això com canviar-ho, això?
1: No, és que no, ni ho he pensat, o sigui, no, per mi és normal fer-ho així, i de fet quan estic amb la guitarra, doncs depèn com em senti, depèn el que vulgui expressar, els esbossos que vaig fent surten en català o en castellà, i aleshores, bueno, no, decideixo que la cosa flueixi i que sigui com surti inconscientment i ja està.
0: Doncs sentim aquesta Ajudeu-me d'Adrià Sales amb Ercanela en aquell moment, músic de La Pegatina amb qui hem estat aquesta setmana. Sentim la cançó.

0: El que hem sentit és Ajudeu-me, d'Adrià Sales, músic de La Pegatina, que en aquell moment signava com a Ercanela. Moltes gràcies, Adrià, per acompanyar-nos aquesta setmana.
1: Un plaer, gràcies a vosaltres.
2: Ara jo eres, a Canet, 95. No sé.

0: petites veus d'arrels.
1: Bonjour, me diuc Melia, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu per anar al mar.
2: Ràdio Arrels.
3: A Caramany, 96.

0: fan riure. Sí.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia, encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu, els ingredients. Sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fenolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes, 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
4: Una hora 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

Maria del Mar Bonet és una cantant mallorquina, emblema de la nova cançó i especialitzada en música tradicional mallorquina i d'arreu del Mediterrani. Maria del Mar Bonet va començar la seva carrera musical amb els concerts dels 16 jutges, essent una de les cantants més joves d'aquell moviment. Els 16 jutges van ser els impulsors del moviment de la nova cançó, molt inspirats de la cançó francesa de Brassens i Jacques Brel, de qui traduirien algunes cançons. Va ser un moviment de protesta a l'última dècada del franquisme i va ser una espècie de renaixença musical després de la dictadura. Maria del Mar Bonet es va fer famosa cantant cançons protesta com el Què volen aquesta gent, però també amb cançons tradicionals mallorquines i d'arreu del Mediterrani, i ha estat una de les membres dels 16 jutges amb una trajectòria més longeva.

0: I amb aquest comiat a un amor adolescent de Maria del Mar Bonet, us hem acompanyat aquests 10 minuts amb l'artista mallorquina. Un programa produït i editat per Miquel Martínez Vila amb la selecció musical de Cleofé amb a mi.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Mandine m'a dit que longtemps, tinc 6 anys i m'agrada l'issue perquè pot anar a la piscina.

I wish you don't.

Un dia somí que era una abella i papallonejant per l'hort del cel anava d'una estrella a una altra estrella a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell

0: i en comptes de la bresca que us baixava sols trobo les cançons que veus aquí. I en comptes de la bresca que us baixava sols trobo les cançons que veus aquí. Que veus aquí.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Encara un dia de molta calor, una configuració que ja coneixeu. Els ingredients: sol des del matí, una mica de vent de llevant, i per la tarda afegiu uns cúmulos de calor cap als relleus sense precipitacions. Pel risc d'incendi, quedem en la mateixa situació que ahir, és elevat pel Fonolledès, les Corberes, el Rosselló, l'Aspre i l'Albera, i moderat per Cerdanya, Capcí, Conflent i Vallespí. Les màximes: 29 a Vilanova de Formiguera, 27 a Targasona i Sautó, 31 a Pit, 36 a Taurinyà, 33 a Clairà, 36 també a Terrats, 34 a Prats de Molló, un altre 36 a Les Cluses i 34 a Cervera. La temperatura baixarà a partir de dissabte, no ho notareu gaire, a part de muntanya, on uns ruixats refrescaran l'aire. Avui és Sant Eusebi. El 14 d'agost de 1852 neix a Perpinyà Juli Pams, polític i advocat nord-català, i el mateix dia, 100 anys més tard, el 14 d'agost de 1952, mor Gustau Violet, l'escultor que tenia el seu taller a Prada.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Ràdio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: al Mediterrani.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Rosalie, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a la casa dels meus avis.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui anem fins al centre de Barcelona, al districte de Ciutat Vella i a quatre passes de la Via Laietana, on s'alça una de les construccions més importants del modernisme català, el Palau de la Música Catalana. El Palau de la Música Catalana és una perla arquitectònica del modernisme català i és l'única sala de concerts declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO. Constitueix actualment un punt de trobada ineludible per la vida cultural i social de Catalunya i, a més, s'ha erigit en patrimoni simbòlic i sentimental de tot un poble que s'identifica amb la seva història. La sala de concerts, una de les més singulars del món, és des de fa més de 100 anys escenari privilegiat de la vida de concerts nacionals i internacionals de la ciutat de Barcelona. Ha acollit estrenes mundials i és un referent de la música simfònica i coral del país. La sala està presidida per un orgue sobre l'escenari i, a més, té una lluerna central que representa un sol i que fa que la sala estigui il·luminada amb llum natural. El Palau no és només un espai de representacions musicals, sinó

sinó que també ha estat l'escenari de reivindicacions importants del catalanisme. El més destacat són els fets del Palau de la Música, del 19 de maig del 1960. En aquell moment es feia un homenatge al centenari del naixement del poeta català Joan Maragall, organitzat per l'Orfeó Català, i tenia la presència de ministres del règim de Franco. El règim havia prohibit la interpretació per part de l'Orfeó Català del Cant de la Senyera. L'Orfeó va acatar la prohibició, però alguns dels assistents al concert van entonar aquest himne des de les butaques. Una petita revolució que es considera l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Civil Espanyola. A més, un dels instigadors d'aquesta protesta era un jove Jordi Pujol, que anys més tard seria president de la Generalitat. Per aquests fets, Jordi Pujol passaria per un consell de guerra i seria empresonat per la dictadura. Sentim, doncs, la cançó que va crear la controvèrsia, El cant de la Senyera, interpretat pel Cor Jove de l'Orfeó Català.

0: Hem sentit el cant de la senyera, interpretat pel Cor Jove de l'Orfeó Català, la banda sonora del Palau de la Música, que podem considerar-la com una de les catedrals musicals del nostre país. També cal recordar que el Palau de la Música ha estat l'escenari d'una trama de corrupció durant els anys 90 i 2000, liderada pel president de la Fundació i que va esquitxar Convergència Democràtica de Catalunya, el partit de govern a la Catalunya d'aquell moment.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Radio Arels.
4: Ràdio Arrels. És migdia.
5: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Ràdio Arrels.
8: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespir, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes, demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
3: Ràdio
7: Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: dels ulls que et mirin.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
2: Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
3: Fa uns dies l'incendi de Trevillà que va causar destrosses importants a la natura, en algunes construccions i també en algunes vinyes i cultures. D'aquests efectes concrets, en aquest cas a les vinyes, en volem parlar avui amb l'associació Slow Food i el seu president a Catalunya Nord, Joan Leritier. Joan, bon dia.
4: Bon dia, Albert.
3: En volem parlar amb Slow Food perquè aquesta associació, ho sabem, defensa una alimentació de qualitat i indispensable per aquesta alimentació de qualitat, doncs, els agricultors. Justament, dos agricultors, dos vinyaters han estat greument afectats, les seves vinyes han estat greument afectades per aquest incendi de Trevillac i per això, des de Slow Food, proposeu una acció original de solidaritat de cara a aquests vinyaters.
4: Sí, de fet hi ha tres o quatre vinyaters, però centrats entre el poble de Montalbà i Trevillac i en la zona bastant llarga, estret i llarga, que baixa fins a Illa, hi han dos que van perdre gairebé 80% de les vinyes. Van ser cremades, perquè de vinya, la vinya pot ser, el rim pot ser cremat, les fulles poden ser cremades, però aquí era el cor del passatge del foc i va, la llenya, la fusta mateixa va ser cremada, doncs destruïdes, que és impossible de recuperar-les. Són dos productors...
3: Per entendre bé, Joan Leritier, em sembla que val la pena insistir-hi, doncs no és la collita només que ha estat afectada, és ben bé la vinya, el cep de vinya amb la seva arrel, que està totalment destruïts.
4: Bé, arrel no, però la fusta ha cremat, doncs no pot sobreviure. No pot sobreviure. I jo hi he posat allà, és un paisatge de lluna, és terrible. Doncs ells que tenen vinyes tocant l'una a l'altra, un es diu Antoine Latipó, tenia 8 hectàrees, ara en queda només un i mig, i l'altre es diu Gilles Truyer. I ells tots dos havien decidit de crear una finca una mica en altitud, perquè estem aquí a gairebé 500 metres d'altitud, amb vins de qualitat, perquè és una qualitat això de fer vi d'altitud. La vinya d'altitud fa vins més frescos i elegants, diguem. Doncs ells tenien vinyes en la mateixa zona i tots dos van perdre entre 3 quarts i 90%. I com que nosaltres, el Slow Food País Català, bé, coneixem tots els productors, molt petits productors, i fent el mercat, hem fet gairebé 50 mercats des de 2019, convidem a cada mercat uns productors, uns vinyaters, doncs ells dos van venir diverses vegades als nostres mercats, doncs van decidir de fer alguna cosa. No es pot fer miracle, però ajudar és important, i doncs hem decidit de fer una operació, la Carton du Cœur, la Caixa del Cor. És la mateixa idea que el resto du cœur. Fem una caixa de 6 ampolles. La Caixa del Cor és una caixa de 6 ampolles, amb 3 ampolles de Gilles Truyer i 3 ampolles d'Antoine Latipau. Antoine Latipau té la seva finca es diu Domaine de l'Encantada, perquè a l'extremitat de la zona que va cremar hi ha un petit riu que es diu l'Encantada. Doncs fem caixes de 6 ampolles a la venda a 20 euros cada ampolla, que és un preu una miqueta més superior al preu de venda habitual públic. I doncs per 120 euros és un acte de solidaritat amb aquests dos productors. Si alguna persona és interessada, només s'ha de trucar o contactar-me per missatge al meu mòbil, que és el 06 15 27 19 22, per dir que la persona vol comprar una caixa del cor per ajudar aquests dos vinyeters.
3: És, doncs, ben bé una acció de solidaritat, però que concerneix, ja ho has dit, doncs, tanmateix, uns vins de qualitat que, per tant, es mereixen aquests preus. Joan Leritier, en quin estat d'esperit estan aquests dos vinyaters afectats tan durament per aquest incendi? Tenen ganes de tornar-hi o són moments massa difícils encara per decidir què faran? Ho has dit, gairebé 80% de les seves vinyes totalment destruïdes.
4: Sí, bé, cap d'ell no ha dit que acabava amb la feina, però és molt difícil. Fins ara no saben exactament. El Gilles Truyer és un que ja l'ha fet moltes vegades, té capacitat a comprar raïm. El celler no ha cremat, el celler és el poble de Treviac, però no ha cremat, el poble de Montalbà, perquè jo vaig pujar ja i el foc ha passat a un quilòmetre del poble, afortunadament no ha tocat les cases del poble, doncs ell té el celler en l'antiga cooperativa del poble i té la capacitat de fer vi, doncs suposo per els mesos que arriben que comprarà raïm per fer vi. Antoine Latipo vol aprofitar l'ocasió per una reflexió sobre el futur, perquè, per exemple, plantar vinya vol dir irrigació avui. Doncs és complicat en una zona extremament tocada per la secada d'imaginar això. Doncs està pensant en una diversificació, queda una miqueta de vinya, però amb un hectare, 5, quan tu tenies 8 hectares, és bastant difícil. Cap d'ell no ha dit que voldria abandonar, però tindran moltes dificultats i decisions a prendre d'aquí, en els mesos que arriben. Però volen continuar i, bé, no volen baixar els braços, vet aquí.
3: És, doncs, una molt bona notícia i segurament que una acció com aquesta, els cartrons del cor, els podrà ajudar potser a tirar endavant amb aquest projecte. I és encara més important perquè, tot i que efectivament s'hagin cremat aquestes vinyes, doncs es diu, i ho cal repetir segurament, a més i més, és molt important que la zona cultivada sigui la més àmplia possible per justament evitar o limitar les extensions d'aquests grans incendis que hem viscut aquest estiu i que, malauradament, les previsions a mitjà i llarg terme ens anuncien que seran cada cop més nombrosos. Canviant una mica de tema, Joan Leritier, com a responsable de l'associació Slow Food, al començament d'aquesta entrevista hem parlat d'aquests mercats de la terra. Heu desplaçat fa alguns mesos als mercats de la terra d'Elna a d'altres punts, a Banyuls de la Marenda concretament, perquè, doncs, amb l'arribada de l'extrema dreta a Elna heu perdut les ajudes financeres i pràctiques que teníeu d'Elna. Com valoreu aquest canvi de localització del mercat de la terra de Slow Food?
4: Bé, no és exactament passar d'un poble, Elna, a d'altres pobles. És canviar de model, perquè a Elna no és únicament perquè tenim ajudes. És que Elna és un poble que tenia un projecte amb vegetalització de places, amb tota una feina amb les escoles, amb bé, moltes iniciatives que hem tingut nosaltres com a associació en aquest poble. Era la sensibilitat de l'Ajuntament de fer coses amb aquesta preocupació del futur, del canviament climàtic, etc. Doncs hem deixat aquest poble, perquè aquest poble ha canviat de línia política. Penso que els electors no han completament entès el que feien, però és això, és la democràcia. Doncs ara passem cap a un model, diguem, itinerant, és a dir, que no busquem un altre poble que per fer el que feien en Elna. Proposem a pobles activitats i, doncs, com pels mercats, n'hem fet un a Banyuls a juliol i ahir mateix un a Argelès, diumenge 9 d'agost. I bé, suposo que d'aquí uns mesos, durant l'hivern, en tindrem dos o tres més i l'any que ve tornarem amb aquests pobles que estan interessats. Vet aquí. No, doncs és una mica canviar de model, però em sembla sempre el mateix objectiu, ajudar els productors i sensibilitzar els consumidors a comprar local, a comprar sa i a l'importància de la petita agricultura. Vet aquí. Doncs continuem nosaltres.
3: Els mercats de la terra, doncs, de Slow Food Catalunya Nord continuen i podríem dir fins i tot s'amplien, és una bona notícia, i de moment recordem que es pot fer una acció per ajudar dos dels vinyaters que han estat durament afectats per aquest incendi de Trevillac, comprant aquests vins, que caldrà consumir, com sempre, amb moderació, però podeu comprar aquests cartrons del cor al preu de 120 euros, 6 ampolles de vi de qualitat i, a més, solidàries. Les podeu reservar enviant un missatge, un textó o un WhatsApp al 06 15 27 19 22. També posarem aquest número de telèfon a la web de Ràdio Arrels. I de tot això n'hem parlat amb el responsable de Slow Food a Catalunya Nord, Joan Leritier. Joan, gràcies, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: 1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i, a l'agost de 1932, s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i de passava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així.
0: Sí. Una grande libre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present. Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava. No? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Reals, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis. Una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractava. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que a l'enterrament de l'avi hi havia prop d'1 milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada. No?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, han fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló, estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment, hi haurà l'aplec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc etc etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques. I així haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dos sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Radio Arel sobre els fets de Presó Molló i l'avi Macià, que tampoc no ha estat avi tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Radio Arel i tots els seus auditors.
0: Era el setè i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló, amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Udonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A Ràdio Arrels, a aquesta hora, podem saludar Lluís Puig. Bon dia, Lluís.
3: Molt bon dia.
2: I t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord.
3: Doncs,
2: qui ens has respost?
3: Amb una persona del sud. Us proposaria fer-li un carrer a Joan Fuster. Joan Fuster i Hortells, nascut a Sueca l'any 1922. Persona que va rebre algun atemptat, fins i tot a casa seva, autor de nombrosos llibres importantíssims per a la literatura catalana, i em sembla que donar un carrer amb visió de Països Catalans ens és molt necessari.
2: Creus que en falta, o sigui, ara deies que amb visió de Països Catalans a vegades s'intenta doncs, donar carrers lligats amb el catalanisme, diguem, però moltes vegades són noms del nord. Creus que falta una mica aquesta visió de personalitats importants del País Valencià? O...
3: Sí, no ens cal caure tampoc en un centralisme de la perifèria, en definitiva. Sí, sempre he defensat els Països Catalans. I ens vam trobar fa dos anys i mig o tres, ara no t'ho sabré dir exacte, que el comissari de l'any Fuster, de la celebració que es feia, vam detectar que a Catalunya Nord no hi havia res, cap cosa dedicada a Joan Fuster. Vam fer correveus i vam tenir la sort que l'Ajuntament d'Elna va agafar aquest am al vol i va batejar una sala d'un espai municipal d'Elna amb el nom de Joan Fuster, una sala Joan Fuster. Però és que no havíem trobat absolutament res de Joan Fuster i la importància literària, política, ideològica d'aquest tuitaire abans de que nasqués el Twitter. Amb els seus aforismes, tothom ha dit que és el millor i gran tuitaire abans que existés Twitter, no? Per això us proposo un Joan Fuster.
2: Creus que la població, diguem, a Catalunya Nord coneix prou aquest personatge dels Països Catalans?
3: No, de ben segur que no, però per això també poden servir els noms de carrers o places o sales o espais o racons o biblioteques o aules. També quan algú diu, i com és que aquest nom, aquest espai es diu Joan Fuster, és l'ocasió, avui en dia hi ha un codi QR, una placa enganxada a la paret, donar unes pistes, no? Si entre nosaltres no ens recolzem, qui ens recolzarà a nosaltres?
2: Doncs amb aquest missatge, la idea de dedicar un carrer Joan Fuster, que podria ser a una mica qualsevol poble de Catalunya Nord, no?
3: O a tots.
2: O a tots. Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís.
1: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Una tesi doctoral revela que apagar l'enllumenat públic no augmenta la delinqüència. Bon dia. Una recerca pionera sobre les polítiques municipals franceses d'il·luminació pública aporta dades per integrar la dimensió societal en les decisions sobre contaminació lumínica, sovint eclipsada pels reptes ecològics. La tesi examina les conseqüències socioeconòmiques de les mesures implementades. L'estudi analitza el 64,4% dels municipis de l'estat francès de més de 1.500 habitants que han adoptat polítiques d'extinció entre el 2012 i el 2023 amb un 53,3% després del juliol de 2022. La investigació combina dades satelitàries nocturnes, models estadístics i experiments de preferències ciutadanes. L'anàlisi a Montpellier, per exemple, revela dos grups, un favorable a les polítiques i un altre reticent, especialment a l'extinció entre les 11 i les 6 de la matinada. La recerca avalua la disposició a pagar per tres mesures: reducció d'intensitat, extinció completa i canvi de llum blanca a taronja. La tesi desenvolupa una eina que integra necessitats ecològiques i societals, combinant un indicador de contaminació lumínica amb un d'acceptabilitat social. L'instrument permet prioritzar accions i demostra la necessitat d'adaptar les polítiques als contextos locals. Doncs, l'avaluació sobre 5 tipus de delinqüència entre 2016 i 2023 conclou que l'extinció no té impacte sobre la majoria de delictes, però en canvi sí que té impactes positius sobre l'estalvi d'energia i el respecte de la biodiversitat. L'excusa o l'argument de la seguretat ja no és, doncs, més vàlid i està demostrat científicament.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels!
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. És la una.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
6: En Pol va ser interrogat durant hores a les dependències de la policia judicial de Perpinyà. En Menard li va fer repetir fins a 20 vegades la seva versió dels fets. Finalment, la va llegir un darrer cop abans de signar-la.
7: I sóc lliure?
8: No del tot. El director vol parlar amb tu.
6: Va haver-se d'esperar mitja hora més. Eren les 5 de la matinada. En Costas va entrar a la sala. Portava dos cafès i li va donar un. Era bo, però massa calent. Estava marcat per l'esgotament i la tensió. Va fer sortir tothom que hi havia a l'interior de la sala per quedar-se soles amb en Pol.
9: Vet aquí la presentació. Hem pelat els dos assassins professionals. El que vol dir que amb en Dolzà ja tenim 5 cadàvers.
7: Han assassinat en Dolzà?
9: Un suïcidi maquillat. La pregunta del milió és per què?
7: Ja no creu en el tràfic de drogues?
9: Per descomptat que no. Allò era insostenible. El cas és que jo sé que vostè en sap molt més que jo sobre tot aquest assumpte. Senyor Feder, amagar clandestins és un delicte que pot costar-li 5 anys de presó i una multa de 30.000 euros.
6: En Pol es va quedar de pedra.
7: Per què carall em fa aquesta observació, ara?
9: L'imant que mor aquesta nit amagava una noia sense papers, una antiga estudiant de Perpinyà. Hem trobat les seves coses a la casa de l'imant. Els veïns han parlat. Aquest vespre ell estava present a l'habitació quan vostè ha mort l'assassí. I vostè ni tan sols ho ha esmentat, això.
7: Jo ja he dit tot el que havia de dir.
9: Estem tractant amb professionals. Si aquesta noia sap alguna cosa més, encara està en perill.
7: On vol anar a parar? Miri, no sé de què em parla.
9: No ho deixaré estar, senyor Feder. Aquests paios han mort un dels meus homes. Com a mínim, voldria saber per què.
7: Els cadàvers parlaran. Vostè sabrà reconstituir la pista del cas.
10: Encara no he entès quin sentit tenen aquests assassinats. El més important per a mi és que els responsables de la mort d'en Loïc Lubosec ho han pagat.
9: Veiem, el procurador signarà una ordre d'expulsió per la noia. Els sense papers són perseguits molt durament avui en dia. Més val que es presenti ella mateixa. Si la veu, aconsella-la bé. Vostè ja sap on trobar-me.
10: Sí, és clar.
9: Bé, queda en llibertat. Per cert, una cosa. Hi ha una nord-americana que l'està esperant a la recepció. Una torracollons de primera que està a punt de telefonar als marines perquè l'alliberin. Molt bonica, per cert.
5: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. Quina és la característica del parlar de Mallorca? És l'article salat. En lloc de dir l'arbre, diuen s'arbre. La cadira, diuen sa cadira. L'economia, diuen s'economia. Els articles habituals, el, la, provenen del demostratiu llatí ille, illa. De fet, antigament, utilitzàvem l'article masculí lu. En canvi, aquest article, que en diem salat, prové del demostratiu ipse, ipsa. Segons les zones dels països catalans, s'emprava més aviat l'un o l'altre. I a poc, l'article salat va cedir la plaça a l'article convencional que coneixem ara. Ara bé, com deia, l'article salat era pas exclusiu de mallorquí. Se'l trobava tant al Rosselló com al Principat al segle XIV. I encara avui hi ha zones de la Costa Brava i algun punt del País Valencià que l'han conservat. El trobareu en molts noms de llocs. Els topònims han fossilitzat l'article salat. A Mallorca trapareu Es Mercadal, un vilatge que es diu Sa Pobla, i unes platges conegudes com Ses Salines. El Vallespí, Sa Roca Llarga, i tothom coneix a l'Empordà Sant Climent Sescebes. L'article salat és testimoni viu de sa riquesa de sa nostra llengua.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
0: Enric Balaguer. Sisena part. Josep Maria Figueres. Precedentment hem parlat del respecte i de les amistats del mestre Pau Casals amb les monarquies. No és contradictori amb la república?
1: Bona qüestió. La república és una esperança de millorament social. Aquesta paraula esperança ho reconeix. Apareix la paraula Audoda, el nom del vaixell rus que porta la revolució, Audoda, com a voluntat d'un nou món, d'un món millor, d'un món que porti la justícia. És el que li diu el pare de l'escriptor de Teresa Pàmies, el Josep Pàmies, amb un terratiner valer. Diu, ara el meu fill podrà estudiar. Volen l'ensenyament, però és que també volen l'alimentació. I Marcel Domingo, ministre de la República, farà la inauguració d'una escola cada dia, que es diu aviat, cada dia. Per tant, l'ensenyament serà consubstancial amb la república per promoure de facto la igualtat.
2: Ell era república.
0: Es tracta d'una entrevista a Marta Casals Istomin, viuda de Pau Casals, a una emissió de TV3.
2: Tenia simpaties per la república, per la democràcia i perquè permetia que l'obra cultural, que moltes coses poguessin millorar. El nivell de vida de moltes persones, això era l'esperança, naturalment. Però inclús això no va disminuir el seu efecte per a la família real.
1: La república, per tant, es veu com un element d'igualtat. Tindrà els seus errors, les seves precipitacions, però la república no fracassa per ella, sinó que fracassa perquè uns militars es rebel·len i, com va fer Pinochet amb Allende. Per tant, no guanyen eleccions, doncs ho farem amb la punta del fusell. I s'acaba la broma, és a dir, la dictadura. La població en aquell moment era majoritàriament republicana, menys a Catalunya, absolutament. I les eleccions es guanyen el 31 amb una proporció de majoria absoluta. No unànime, la Lliga té força, evidentment, i serà un 60-40 o 70-30, però ciutats i el món urbà guanya i de forma absoluta la república. Casals participa d'aquest sentiment majoritari del poble català de la república per la igualtat i per la justícia, que són els seus valors, i per la llibertat. Ell es deixa retratar votant amb una urna al Vendrell. Aquesta imatge, per tant, hi és. Però és que participarà en la república primer en el concert que es farà de celebració l'any 31, en el qual doncs es voldran fer les festes. I aleshores aquestes festes de la república, qui més millor que Casals per poder actuar. El 32 faran un homenatge després de la duríssima campanya per l'Estatut retallat, amb una campanya de premsa hostil terrible, faran un gran festival també, i Casals allà hi serà. Serà un homenatge al president de la república que vindrà, etc etc. Però l'any 32 trobarem doncs aquest altre concert. I també encara n'hi haurà un altre, que és quan al començament, el 36, abans de l'esclat del conflicte, hi hagi un altre concert amb el congrés que farà l'Associació de Música, d'Estudis de Música, en la qual doncs Casals farà un concert, però també farà el Parlament. I aleshores en aquest Parlament diu unes frases ben boniques i ben representatives d'aquesta vinculació que ell tindrà amb la república. Per tant, ell fa el que sap fer, que és tocar. I tocar, doncs, quan hi ha l'enterrament d'un músic o l'homenatge d'un músic, sigui Rovira i Virgili o sigui Pompeu Fabra, poques paraules d'idà, diu, deixi'm anar a buscar el violoncel. Per tant, en el tercer congrés de la Societat Internacional de Musicologia, que tindrà lloc a Barcelona l'abril del 36, Casals farà al Parlament. Aquest Parlament el podem veure gràcies a la Revista Musical Catalana i també doncs, a les actes d'aquest congrés. Per tant, aquests concerts, el de l'any 31, el de l'any 32, el de l'any 36, són simplement un exponent d'aquesta vinculació. En aquest congrés internacional diu: a vosaltres, musicòlegs i estudiadors, és un congrés acadèmic, la meva veneració i reconeixement. Ens heu recreat la música dels segles i ens heu fet reviure de la vida musical mil·lenària dels pobles civilitzats. Amb les vostres recerques ajudeu i faciliteu el nostre camí. Aquí expreso el meu desig que coneixement i inspiració estiguin cada cop més estretament units. Agraeix doncs, que hagin vingut especialistes d'arreu del món i Catalunya s'hi aboca. I hi ha concerts, hi ha actes, etc. S'aboca amb aquesta iniciativa. Però la defensa de la República, també durant la Guerra Civil, la farà amb tres grans concerts. Farà un concert pels ferits de guerra al setembre del 36, que serà aquest concert que es retrata i que es descriu tan bé, en el que els mutilats i els ferits estaven envenats, no podien aplaudir. I aleshores aixecaven les crosses. Es passa a recollir, diu Jaume Miravitlles, un dels organitzadors del Comitat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Miravitlles Navarra, diu, passaven a recollir, diu, i vaig veure un anell que sabia que era el de Casals. És a dir, que aquella generositat que deien, diu, a més de fer el concert, no portava diners, diu, d'on un anell. El segon gran concert el farà l'any 37, quan hi hagi el segon congrés d'escriptors antifeixistes que fa a Barcelona i al Palau de la Música, hi va companys, hi van autoritats, etc. Es fa també aquest concert. El tercer, aquest l'organitza el govern central, farà els programes en castellà a Barcelona, al Liceu, quan el govern de la República ve a Catalunya, a Barcelona, des de València, hi ha una acció de castellanització, tot ho fa en castellà, i el concert al Liceu, amb músics catalans, amb públic català, i ha de fer la propaganda en castellà. Si els anteriors, el del 36, dels ferits, el del 37, dels escriptors, i el 38, que serà un concert de suport pels infants, Casals hi anirà. Casals té una gran fleca pels infants. Pels infants, sempre que pot donar dades doncs, el que pugui pels infants. I la seva il·lusió que ha estat que un dia a l'any tots els infants del món toquessin a l'unisson una peça musical. Bé, doncs, en aquest últim concert es farà una crida, com amb l'anterior, per la República, demanant recursos per la República. No serà el que algun diari diu, Casals, ambaixador de la República, no arriba d'això, no fa una acció de propaganda, però sí que ell, quan li pregunten, parla. I quan parla, no li agrada el del començament, com a poca gent li agrada el que van fer els gàngsters i molta gent de la FAI, que en diuen incontrolats, perquè estaven ben controlats perquè tenien llistes de persecucions contra persones que l'únic delicte que tenien era haver estalviat la seva vida i tenir uns camps o anar a missa. Per tant, això va fer molt de mal i la imatge de França del gust espanyol encara potser ara per avui perduda en aquest sentit. I Casals, per tant, doncs, amb les seves gires que fa, va des d'Egipte al Marroc i des de Buenos Aires fins a on pot tocar, a Anglaterra, etc. I les seves intervencions, quan li pregunten, contesten. Els concerts no fa mítings, però si li pregunten als periodistes abans o després i li pregunten, ell parla, i parla clarament. La gran acció serà posteriori. A partir del 39 es pensen que hi hagi aquesta acció de que treguin els dictadors com Franco i aleshores, doncs, en veu de que no, arribarà a publicar articles que escriu ell, com el del New Chronic, o cartes que enviarà, i d'aquí la seva gran relació amb en Kennedy, com l'havia tingut també doncs, amb en Truman, que els envia cartes en el que no parla només de la pau, amb la qüestió de l'amenaça nuclear tan angoixosa en aquest moment, sinó per l'acció de que vol que impedi la justícia, vol que impedi el que sigui una societat més justa. Per tant, pau, però no una pau basada en l'autoritat i el silenci d'aquell, diguem-ne, ordre, sinó basada en el respecte de la justícia. Aquest és l'ideal de Casals, i per això es manté en una república. Com hem dit abans, és agraït amb la monarquia, amb la reina Maria Cristina, que li dona la beca, amb els seus fills que havia jugat junts, etc. Li donen formació, li ensenyen llengües, etc. Ell havia après el francès a les estades a París, havia après també l'anglès, i per tant ens trobem amb un políglota que té una sòlida formació. Quan ell ha d'escriure i parlar, els seus parlaments són molt meditats, sembla espontanis, però són meditats. El parlament que fa a les Nacions Unides espontani, que no és llegit, ho diu tot i ho diu amb unes poques línies. Comença parlant de la mare i fa sortir Catalunya. I si cita Espanya és pel seu paper dèspota, diu Catalunya avui una província, província amb la concepció romana de territori dominat, avui una província d'Espanya.

Era la sisena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Les comunitats de municipis Pirineus-Cerdanya i Pirineus-Catalanes acaben de sortir una aplicació gratuïta que cartografia el territori en 3D, assequible des del telèfon, de l'ordinador o d'una tauleta.
4: Avui fem descobrir aquesta plataforma.
3: Pierre Batalla, president de la comunitat de municipis Pirineus-Catalans.
4: Per mostrar a la gent que volen venir aquí, als Pirineus Catalans o als Pirineus de Cerdanya, com és la vida aquí. Es pot mirar el que es fa esportivament, però el que es fa aquí en turisme, en cultura i la vida de cada dia.
3: Com es pot accedir a aquesta plataforma?
4: Amb un QR code. Anar al QR code i accediu a una plataforma numèrica que mostra el que és la muntanya catalana.
3: Se pot accedir amb qualsevol aparell?
4: Sí, amb tot. Amb un ordinador, amb un smartphone, amb una tableta. On hi ha un punt de connexió, es pot accedir.
3: Georges Armengol, és una realització que es fa amb dues comunitats de comunes que finalment semblaria des de fora que treballen poc sovint junts.
5: No, has de dir l'invers.
3: Georges Armengol és president de la comunitat de municipis Pirineu-Cerdanya.
5: És que siguem dues comunitats de municipis, que administrativament siguem dues comunitats, però que el territori fa que treballem plegats sobre molts temes, que sigui sobre l'habitació, que sigui sobre el turisme, que sigui, com avui, sobre una presentació d'un territori, d'una entitat, diria, que té una llengua comuna, que té cap frontera, diria, i que és una plana d'altitud per un i una altra plana més amunt pel Capcir, amb complementaritats, i que la força d'aquest territori és que tingui justament complementaritats i que la gent tingui més coses a descobrir, més coses a veure.
4: Sí, hem fet un llibret per el BTT amb la comarca de Cerdanya. Era la primera vegada que fèiem alguna cosa junts. I hem fet aquesta plataforma de numèrica de turisme junts perquè aquí n'hi ha qu'un sol territori.
3: Com ha nascut el projecte?
5: Ha nascut el projecte sobre el fet que els tècnics han treballat plegats i que els dos presidents teníem també l'idea, i que els elegits de les dues comunitats de municipis d'antes i d'avui tenen la voluntat de presentar aquesta Cerdanya, aquest Capcir, doncs és aquesta entitat, d'una manera regular i d'una manera comuna. Es té de saber que en aquests Pirineus, aquesta muntanya catalana és amb una identitat particular, i quan ho mires són no els 15.000 habitants permanents, però són també l'Andorra, són també la comarca de Cerdanya i de l'Alt Urgell i l'Alta Arieja. Doncs hi ha una unitat de clima, de territori. I és per això que l'idea va ser de treballar plegats sobre aquest tema, com d'altres hem treballat.
3: Què s'hi troba? Se troba, evidentment, passejada, però també llocs per restaurant, hotels, tot això està, hi és?
5: Tot hi és, els restaurants, llocs per jugar, diria, en aquesta muntanya, per marxar, per anar d'una banda a l'altra, i s'hi troba sobretot aquest àmbit de fer que la gent del territori siguin més lligats encara amb la gent que venen a descobrir aquest territori, però també s'hi troba el fet que tenim una llengua comuna i que hi ha siguem segurament sobre parts dels Pirineus que sigui una muntanya tan identitària, amb una llengua viva que és la que representa l'Andorra a l'ONU.
3: Hi ha un apartat en català, és també en català?
5: Sí, sí, de les dues maneres, de les dues idiomes, diria.
3: Com se publicitarà? Com la gent sabrà que existeix?
4: Farem comunicació nosaltres amb el reso de comunicació que tenim nosaltres a les oficines de turisme, nosaltres a la comunitat de comuna i també a les oficines de turisme de Pirineu-Cerdanya, la comunitat, i farem publicitat als llibrets de turisme.
3: Desenvolupada per la start-up francesa YouKnow, en col·laboració amb un equip científic de la Universitat de Grenoble i un pintor panoramista, restitueix fidelment els paisatges. Amb 38 municipis, 800 quilòmetres quadrats de muntanya, 265 itineraris, 120 llocs d'interès, una agenda de manifestacions, informacions pràctiques en temps reals, la plataforma pot evolucionar al llarg de les temporades.
0: Radio Arels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes, demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
2: Escolteu
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
6: Fanny Mendelssohn va ser una pianista i compositora de la primera meitat del segle XIX. Va recórrer Europa fent concerts, però finalment va optar més per la composició, un terreny on una dona, sobretot en aquell moment, era raríssim. No es pot dir que el seu germà Félix l'ajudés gaire. Com que ja era casada, pensava que publicar les seves obres li complicaria la vida. Això sí, acceptava d'ella els seus consells. Hi ha comentaris de l'època dient que ella era millor pianista que ell. El 1846, un any abans de morir, Fanny Mendelssohn fa la seva primera publicació d'una de les seves obres. Escoltarem d'ella una suite per piano en 12 peces que segueixen els 12 mesos de l'any, la suite d'Assejar, l'any. Escoltem el mes de juny.

juny de la suite d'Asjar, la suite de l'any de Fanny Mendelssohn amb Els Biesamans. Segle XX ara amb Alberto Ginastera, compositor argentí de pare català i mare italiana. Se'l considera un dels millors compositors de Llatinoamèrica. El 1940 té 24 anys, una companyia dels Estats Units li encarrega un ballet que ha de combinar la tradició europea amb la música folklòrica sud-americana. Ginastera compleix l'encàrrec, però el ballet es dissol abans de l'estrena. Després d'això, en fa una suite, Estàncies, amb quatre de les danses que havia escrit. Escoltarem la primera i la darrera.

Els treballadors agrícoles és el primer moviment de la suite Estàncies d'Alberto Ginastera amb la Filarmònica de Poznan dirigida pel mateix compositor. Aquesta suite es basa en la vida dels vaquers argentins, els gauchos, que són uns dels personatges més habituals del folclore argentí. La dansa final, que escoltarem ara, és la més apreciada. És un malambo que ha acabat sent l'obra més popular de Ginastera.

Malambo, dansa final de la suite Estàncies d'Alberto Ginastera amb la Filarmònica de Poznan, dirigida pel mateix compositor. I acabarem amb un espectacle musical de molt d'èxit al Teatre Català, Maricel, que el grup d'Agull de Gom ha anat presentant al llarg dels anys. Es va estrenar el 1987, 17 anys després el grup la va tornar a representar i finalment el 2014 va tornar als escenaris i sempre ha funcionat. És basada en l'obra d'Àngel Guimerà, adaptada per Xavier Brodassala i amb música d'Albert Guinovart. Escoltarem una adaptació de l'obertura que ha fet el mateix compositor per orquestra i cobla.

0: L'obertura de l'espectacle musical Maricel, amb música d'Albert Guinovart, amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i la Cobla Principal de la Bisbal, dirigida pel mateix compositor.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Avui, eh?
1: Sí,
2: escolta.
1: I on?
2: I tu, i jo.
1: Ja no parà.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Clemence, tinc 7 anys, m'agrada l'estiu perquè me banyi dins la meva piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes, demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
2: Ràdio Arrels.
4: Arrels. Començarem aquests 20 de jazz amb un disc celebríssim que va obtenir un gran èxit internacional, el Getz Gilberto del 1964, un disc de bossa nova del saxofonista Stan Getz i el guitarrista i cantant João Gilberto. Dos anys abans, Stan Getz havia publicat també amb molt d'èxit el jazz samba amb el guitarrista Charlie Baird. En aquest disc que escoltarem hi ha temes que han quedat per sempre, com el The Girl from Ipanema o Desafinado. Avui escoltarem una cançó d'Antonio Carlos Jobim i Vinícius de Moraes o Grande Amor.

O Grande Amor, Stan Getz, Joao Gilberto, amb el seu quintet del disc Getz Gilberto del 1964. Francesc Capella, de Barcelona, pianista, compositor, arranjador, professor de piano jazz a l'SMUC de Barcelona. L'hem vist també acompanyant cantants com Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra, Big Mama, o també participant a l'aventura dels Dos Minguet. El 1994 publica el disc Pil Pil amb composicions originals entre el jazz fusió i les músiques del món.

Francesc Capella amb el seu grup, el disc Pil Pil, del 1994. Bill Evans, el saxofonista, en un disc del 1997, Starfish and the Moon. Bill Evans va entrar a l'escena jazzística amb Miles Davis quan tenia 23 anys. El trobem en el disc Decoy. Més tard va tocar a Herbie Hancock, Jean McLaughlin i també la Maravigna Orquestra. És a dir, un excel·lent currículum. Després engega una carrera en solitari plena també d'èxits. Una mostra al disc del 1997, Starfish and the Moon.

0: El saxofonista Bill Evans, amb el seu disc Starfish and the Moon del 1997, abans Bossa Nova amb Stan Getz i João Gilberto, i després el grup del pianista Francesc Capella.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.

0: sí.
1: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: La Santa Pau és d'estre pobre, pas tu de serro mas ho bé. La Santa Pau és d'estre pobre, pas tu de serro mas ho bé.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, me dic Faustina, tinc 6 anys i m'agrada l'estiu perquè puc venir dins la meva piscina.

Yeah!

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Magazine de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui anirem més de 50 anys enrere per escoltar l'home que va introduir als Països Catalans la cançó folk i reivindicativa americana, cantada, evidentment, en català. Xesco Boix. Amb un primer disc de 45 torns de l'any 68, editat a Barcelona, i amb un LP, doncs un disc gran, de 33 torns, editat dos anys després per Terra Nostra, doncs a Codalet. El primer disc amb el Bella Ciao, tan cantat actualment.

El Bella Ciao, aquesta cançó popular italiana, molt cantada durant la Segona Guerra Mundial i que ara tothom canta, era la cançó que obria i donava nom al primer disc de Cesco Bush, l'any 68. En aquest disc hi havia tres cançons populars de diferents cultures, una d'Israel.

0: Sent ben bé els començaments del Xesco Boix, animador musical, com deia ell, finals dels anys 60. Després seria més conegut com a cantant de cançons infantils en català. Una altra cançó d'aquell primer disc, del 68, ens portava a Portugal.
1: Memorable quien me quiere, memorable quien me adora, memorable quien me eleva da miña casa para fora, da miña casa para fora, da miña casa para dentro, memorable quien me eleva no día do casamento. Quero, quero, quero meu, quero meu amor, non quero más ninguén. Era problema xo, nosaltres ara.

El Xesco, amb el seu germà Joan, havien anat als Estats Units en un intercanvi d'estudiants i allà hi van trobar tot el moviment social en contra de la guerra al Vietnam i van descobrir les cançons de Bob Dylan, Pete Seeger, Peter, Paul and Mary. El Xesco va començar a tocar la guitarra i el banjo i va conèixer en Pete Seeger, amb qui seria amic tota la vida. Aquell disc del 68 es tancava amb una de les cançons que va portar d'allà.

El Vull ser lliure del primer disc de Xesco Boix, editat a Barcelona l'any 68. Només 2 anys després, Terra Nostra, de Ramon Gual, li editava un disc llarg amb 15 cançons. Cançons catalanes de folk, Xesco Boix i Jordi Pujol. Això es veia a la portada groga. Res a veure Jordi Pujol amb el president, evidentment. El disc començava amb la vall del riu Vermell.

la vall del riu Vermell, aquesta cançó popular nord-americana. Aquestes cançons, importades i traduïdes del moviment folk americà, van ser molt cantades entre moviments de joves, els escoltes catalans sobretot, i es van incorporar en un camí paral·lel al de la nova cançó catalana de Raimon i els 16 jutges. Era una altra manera de fer cançons i de cantar-les. Era tot més festiu amb el grup de folk de Jaume Arnella i altres. Una altra cançó d'aquell disc de Terra Nostra, No serem moguts.

0: Xesco Boix va portar dels Estats Units aquesta manera de cantar amb la gent. Ho va aprendre, sobretot, de Pete Seeger. D'ell també li venia el tocar el banjo. Van ser cançons que els països catalans van convertir-se en himnes de revolta. Acabarem amb una altra cançó del disc de Terra Nostra del 1970, una popular tamaricana.
1: Dalt del vell smoky, cobert per la neu.

El vell Smokey, aquesta cançó popular americana, avui especial Xesco Boix, amb dos discos, el seu primer del 68 i el que va editar a Terra Nostra, de Ramon Gual, el 70. Xesco Boix va morir el 84, als 38 anys.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, m'he dit Victoria, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè faig baixer amb el meu oncle.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà dissabte i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Agricultura a Ràdio Arrels. Amb Albert Noguer.
3: Fa uns dies l'incendi de Trevillà que va causar destrosses importants a la natura, en algunes construccions i també en algunes vinyes i cultures. D'aquests efectes concrets, en aquest cas a les vinyes, en volem parlar avui amb l'associació Slow Food i el seu president a Catalunya Nord, Joan Leritier. Joan, bon dia.
4: Bon dia, Albert.
3: En volem parlar amb Slow Food perquè aquesta associació, ho sabem, defensa una alimentació de qualitat i indispensable per aquesta alimentació de qualitat, doncs, els agricultors. Justament, dos agricultors, dos vinyaters han estat greument afectats, les seves vinyes han estat greument afectades per aquest incendi de Trevillà i per això des de Slow Food proposeu una acció original de solidaritat de cara a aquests vinyaters.
4: Sí, de fet hi ha tres o quatre vinyaters, però centrats entre el poble de Montalbà i Trevillà i en la zona bastant llarga, estret i llarga, que baixa fins a Illa, hi han dos que van perdre quasi bé 80% de les vinyes. Van ser cremades, perquè de vinya, la vinya pot ser, el rim pot ser cremat, les fulles poden ser cremades, però aquí era el cor del passatge del foc i va la llenya, la fusta mateixa va ser cremada, doncs destruïdes, que és impossible de recuperar-les. Són dos productors...
3: Per entendre bé, Joan Leritier, em sembla que val la pena insistir, i doncs no és la collita només que ha estat afectada, és ben bé la vinya, el cep de vinya amb la seva arrel, que està totalment destruïts.
4: Bé, arrel no, però la fusta ha cremat, doncs no pot sobreviure. No pot sobreviure. I jo hi he posat allà, és un paisatge de lluna, és terrible. Doncs ells que tenen vinyes tocant l'una a l'altra, un es diu Antoine Latipó, tenia 8 hectàrees, ara en queda només un i mig, i l'altre es diu Gilles Truyer. I ells tots dos havien decidit de crear una finca una mica en altitud, perquè estem aquí a quasi bé 500 metres d'altitud, amb vins de qualitat, perquè és una qualitat això de fer vi a d'altitud. La vinya d'altitud fa vins més frescos i elegants, diguem. Doncs ells tenien vinyes en la mateixa zona i tots dos van perdre entre 3 quarts i 90%. I com que nosaltres, el Slow Food País Català, bé, coneixem tots els productors, molt petits productors, i fent el mercat, hem fet quasi bé 50 mercats des de 2019, i convidem a cada mercat uns productors, uns vinyaters, doncs ells dos van venir diverses vegades als nostres mercats, doncs van decidir de fer alguna cosa. No es pot fer miracle, però ajudar és important, i doncs hem decidit de fer una operació, el carton du cœur, la caixa del cor. És la mateixa idea que el resto du cœur. Fem una caixa de 6 ampolles. La caixa del cor és una caixa de 6 ampolles, amb 3 ampolles de Gilles Truyer i 3 ampolles d'Antoine Latipau. Antoine Latipau té la seva finca es diu Domena de l'Encantada, perquè a l'extremitat de la zona que va cremar hi ha un petit riu que es diu l'Encantada. Doncs fem caixes de 6 ampolles a la venda a 20 euros cada ampolla, que és un preu una miqueta més superior al preu de venda habitual públic. I doncs per 120 euros és un acte de solidaritat amb aquests dos productors. Si alguna persona és interessada, només s'ha de trucar o contactar-me per missatge al meu mòbil, que és el 06 15, 27, 19, 22. Per dir que la persona vol, vol comprar una caixa del cor per ajudar aquests dos vinyaters.
3: És doncs ben bé una acció de solidaritat, però que concerneix, ja ho has dit, doncs, tanmateix, uns vins de qualitat que, per tant, es mereixen aquests preus. Joan Leritier, en quin estat d'esperit estan aquests dos vinyaters afectats tan durament per aquest incendi? Tenen ganes de tornar-hi o són moments massa difícils encara per decidir què faran? Ho has dit, gairebé 80% de les seves vinyes totalment destruïdes.
4: Sí, bé, cap d'ells no ha dit que acabava amb la feina, però és molt difícil. Fins ara no saben exactament. El Gil Truyer és un que ja l'ha fet moltes vegades, té capacitat a comprar raïm. El celler no ha cremat, el celler és el poble de Treviac, però no ha cremat, el poble de Montalbà, perquè jo vaig pujar ja i el foc ha passat a un quilòmetre del poble, afortunadament no ha tocat les cases del poble, doncs ell té el celler en l'antiga cooperativa del poble i té la capacitat de fer vi. Doncs suposo per els mesos que arriben que comprarà raïm per fer vi. Antoine Latipo vol aprofitar l'ocasió per una reflexió sobre el futur, perquè, per exemple, plantar vinya vol dir irrigació avui. Doncs és complicat en una zona extremament tocada per la secada d'imaginar això. Doncs està pensant en una diversificació, queda una miqueta de vinya, però amb un hectare, 5, quan tu tenies 8 hectares, és bastant difícil. Cap d'ell no ha dit que voldria abandonar, però tindran moltes dificultats i decisions a prendre d'aquí, en els mesos que arriben. Però volen continuar i, bé, no volen baixar els braços, vet aquí.
3: És doncs una molt bona notícia i segurament que una acció com aquesta, els cartrons del cor, els podrà ajudar potser a tirar endavant amb aquest projecte. I és encara més important perquè tot i que efectivament s'hagin cremat aquestes vinyes, doncs es diu, i ho cal repetir segurament, a més i més, és molt important que la zona cultivada sigui la més àmplia possible per justament evitar o limitar les extensions d'aquests grans incendis que hem viscut aquest estiu i que, malauradament, les previsions a mitjà i llarg terme ens anuncien que seran cada cop més nombrosos. Canviant una mica de tema, Joan Leritier, com a responsable de l'associació Slow Food, al començament d'aquesta entrevista hem parlat d'aquests mercats de la terra. Heu desplaçat fa alguns mesos als mercats de la terra d'Elna a d'altres punts, a Banyuls de la Marenda concretament, perquè doncs, amb l'arribada de l'extrema dreta a Elna heu perdut les ajudes financeres i pràctiques que teníeu d'Elna. Com valoreu aquest canvi de localització del mercat de la terra de Slow Food?
4: Bé, no és exactament passar d'un poble, Elna, a d'altres pobles. És canviar de model, perquè a Elna no és únicament perquè tenim ajudes. És que Elna és un poble que tenia un projecte amb vegetalització de places, amb tota una feina amb les escoles, amb bé, moltes iniciatives que hem tingut nosaltres com a associació en aquest poble. Era la sensibilitat de l'Ajuntament de fer coses amb aquesta preocupació del futur, del canviament climàtic, etc. Doncs hem deixat aquest poble, perquè aquest poble ha canviat de línia política. Penso que els electors no han completament entès el que feien, però és això, és la democràcia. Doncs ara que passem cap a un model, diguem, itinerant. És a dir, que no busquem un altre poble que per fer el que feien en Elna. Proposem a pobles activitats i, doncs, com pels mercats, n'hem fet un a Banyuls a juliol i ahir mateix un a Argelès, diumenge 9 d'agost. I bé, suposo que d'aquí uns mesos, durant l'hivern, en tindrem dos o tres més i l'any que ve tornarem amb aquests pobles que estan interessats. Vet aquí. No, doncs és una mica canviar de model, però em sembla sempre el mateix objectiu, ajudar els productors i sensibilitzar els consumidors a comprar local, a comprar sa i a l'importància de la petita agricultura. Vet aquí. Doncs continuem nosaltres.
3: Els mercats de la terra, doncs, de Slow Food Catalunya Nord continuen i podríem dir fins i tot s'amplien, és una bona notícia. I de moment recordem que es pot fer una acció per ajudar dos dels vinyaters que han estat durament afectats per aquest incendi de Trevillac, comprant aquests vins, que caldrà consumir, com sempre, amb moderació, però podeu comprar aquests cartrons del cor al preu de 120 euros, 6 ampolles de vi de qualitat i, a més, solidàries. Les podeu reservar enviant un missatge, un textó o un WhatsApp al 06 15 27 19 22. També posarem aquest número de telèfon a la web de Ràdio Arrels. I de tot això n'hem parlat amb el responsable de Slow Food a Catalunya Nord, Joan Leritier. Joan, gràcies, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Ràdio Arrels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
3: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem fent una història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlem de la prima, aquest instrument que potser alguns coneixereu com a tible, però que se li ha de dir prima, m'heu dit.
4: Això, el nom típic i els antics aquí, músics de Catalunya Nord, diuen encara, utilitzen encara la denominació de prima, que era la real de casa nostra. Tothom coneix el tible, ple de claus, tot de fusta, bastant bonic, el més bonic instrument de la cobla, pensi. Doncs bé, aquí a Catalunya Nord, el més antic exemplar que tenim d'aquest instrument és un exemplar que va ser fabricat per Rafael Garret a Perpinyà. Està estampillat i té tres claus. D'acord? Aquest Rafael Garret va morir en 1821. Doncs ja sap, tenim la data de fi de fabricació d'aquest instrument, 21. En 21, el Valentí Turrón es va instal·lar a Perpinyà i ell també tindrà una producció d'instruments, tenors, tibles, flaviols, cornemuses, etc. Ell fa una prima també sense claus, que es conserva d'avui dia a la Casa Pairal i que és un instrument que ha tocat a Serret i és l'Albert Magnac que ho va donar a l'antiga col·lecció de la Casa Pairal. El que és interessant, dit això, és que tenim dos instruments gairebé idèntics en quatre peces. El més antic té tres claus magnífiques, el més recent, entre cometes, no té cap clau. Durant temps es va pensar que era al revés, que tenim un instrument sense claus antic i un altre un xic més modern. Això ens parla molt de l'ús dels músics, és a dir que potser hi ha un moment on hi ha músics que els hi va millor tocar sense claus i que passen aquesta comanda en el Valentí. El seu fill, l'Andreu Turrón, fabricarà després a Perpinyà altres primes, que ja dins la concepció els hi podríem dir tibles gairebé, amb el nombre de claus, ara són en tres parts, tenim un instrument que comença a ser realment diferent. Això en Pere us en parlarà millor. I abans tinc una pregunta del Valentí Turrón, només se li coneix la prima, no se li coneix tibles?
5: Aviam, de fet de primes amb o sense claus, només tenim aquesta prima de la Casa Pairal.
4: Hi ha pas cap tible?
5: No, no, no, no, ni cap altra prima amb tres claus, com la Garret, que es pugui atribuir al Valentí Turrón. Sí que hi ha dues altres primes de la mateixa tipologia, quatre peces, justament una sense claus, que es troba en les col·leccions de l'Universitat d'Edimburg, però que a priori no se sap si hi ha... En fi, estem pendent d'anar a observar-la. I una altra que sí que té tres claus i que es troba en una col·lecció particular a Barcelona. Després, aviam, tal com us explicava l'Oriol, abans que poguéssim llegir la marca del Garret sobre la prima de tres claus, de fet, ens pensàvem que la prima sense claus del Turrón era anterior. Senzillament seguíem la lògica de l'evolució de l'instrument i efectivament l'instrument sense claus ve abans de l'instrument amb claus, però efectivament això és el reflex de la pràctica dels músics i quan trobem primes, sigui que ne sigui la forma, que van ser tocades aquí, diguem-ne, al llarg del segle XX, finals del XIX i fins i tot encara fins als anys 1950-60, per antics juglars rossellonesos, és freqüent de trobar claus, diguem-ne, modificacions, adaptacions que van fer els músics ells mateixos. I per què fa la peça de dalt, que és a dir, la peça que comana a les notes més agudes, sovint amb claus desarmades, és a dir, o bé les van treure i van tapar els forats, o bé les van deixar per maquillar-ho, però van tapar els forats igualment. És a dir, que per posar en els aguts, eren unes claus que en alguns els hi feia nosa. Bon. doncs, de fet, una persistència en la pràctica, fins i tot per repertori modern, d'una pràctica al capdavall antiga. S'ha de dir que la prima, i també en tornarem a parlar quan parlem de la tenora, però prima tenora són les hereves, aquesta família de les xeremies, són les hereves directes de les xeremies de finals de l'edat mitjana i del principi del Renaixement. Fins i tot a tal punt que jo vaig poder observar, comparant només les mides, entre una xeremia prima o tible, com li digueu, del segle XVI, de la col·lecció, de l'antiga col·lecció Barbieri, del museu, que està conservada al Museu dels Instruments de Brussel·les, són les mateixes mides, llargades, diàmetres per dintre, etc., que la prima sense claus del Valentí Turón. Però les mateixes mides. Passa que una és feta només d'una sola peça d'auró i l'altra és feta de quatre peces de boix. Doncs el perfil és un poc diferent, però situacions de forats, diàmetres, tot igual, clavat.
4: Com deia el Pere, hi ha un ús antic d'aquestes xeremies que es troba a Catalunya i que es troba a altres llocs. Una cosa que ens adonem també és que cap allà al final del segle XVIII, inici del XIX, amb en Garrett, que té un taller gran, són sis a treballar. No fan només instruments, però són sis, un taller gran. El Valentí Turón, per exemple, en Jespres, potser seran dos o tres, com a màxim. Es crea en aquell moment, aquí, a Catalunya Nord o a l'Empordà, una mena de tipologia d'aquests instruments. Abans d'això, tenim rastres, doncs al Principat, que són poc estudiats i coneguts, però teníem la família Homs a Barcelona, que van tenir una producció bastant important. L'últim es mor, em sembla, cap allà 1820 també. I és veritat que a partir d'aquí comencem a veure aquesta tipologia típicament nord-catalana, amb, això seria més tècnic, l'evolució d'aquestes xeremies primes d'una sola peça, que passaran a les, com deia, de quatre peces d'en Rafael Garrett, però sent ben bé aquesta tipologia d'aquí, no sé si és Empordà o Catalunya Nord, perquè no són signats els altres instruments, però com deia el Pere, a Escòcia, dins col·lecció privades, comencem a veure aparèixer aquests altres instruments, que de fet són instruments en ús dins cobles, que són cobles empordaneses nord-catalanes, molt més que barcelonenques. Parlar de cobles del Principat de fet seria fals dins aquest sentit, ja que parlem realment d'aquí d'una zona limitrofa on tots els músics treballen junts. Sap ben bé que en Valentí Turón té una producció aquí que es ven molt i molt a la via del Principat, a l'Empordà, pels músics d'Empordà en aquest moment. Doncs també és el que cal, em sembla, subratllar quan parlem de la prima i encara més quan parlem de la tenora, és que en l'època en què ens interessa la concepció del que es tornarà com l'instrument que coneixem avui dia, tot es passa aquí, a Catalunya Nord i Empordà.
3: Doncs tot això sobre aquesta prima, que alguns coneixerem com a tible, aquest instrument que associem molt també a la cobla i a la cobla de sardana. Moltes gràcies als dos.
5: A vosaltres.
4: Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arels, a Salses, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
4: El temps d'aquesta tarda, vespre i del cap de setmana, marcat encara per la calor, la canícula continua amb màximes fins a 37 graus aquesta tarda en alguns punts del Conflent i del Vallespí, fins a 35 al Rosselló i 29 graus de màxima fins i tot a Cerdanya, amb 26 graus, cal afegir, del banc del Capcí. Demà, dissabte, i el cap de setmana, doncs les temperatures baixaran, però no gaire. Les mínimes demà a la matinada, per començar, de 15 graus al Capcí fins a 25 graus a prop de la costa. Tot això sota el sol, però aquest sol s'anirà velant i durant la tarda són previsibles xàfecs i arrossats a qualsevol punt del país. Lògicament, les temperatures màximes baixaran, però finalment no tant com això. 33 graus encara demà dissabte a Perpinyà, a Prada i a Ceret, 29 graus a Prats de Molló, 33 a Salses, 25 graus a Sallagosa, 24 a Formiguera, 31 graus de màxima demà a Elna. I diumenge, doncs, si fa o no fa, tindrem el mateix temps, sol al matí, les mínimes de 15 a 25 graus, les màximes, doncs, igual, de 22 al Capcí fins a 32 a la plana del Rosselló, amb, durant la tarda i vespre, xàfecs arrossats i alguns llamps i trons.
5: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 14 d'agost del 1990 és el primer concert oficial del grup Brahms. Va ser durant la festa major de Gósol, tot i que un mes abans havien fet la seva primera aparició a la mostra Moguda del Berguedà. Brahms és un grup de rock de Berga, creat, doncs, l'any 1990 i que va fer una pausa entre els anys 2005 i 2010. Les seues cançons es caracteritzen pel seu compromís nacional i social, interpretades enèrgicament pel seu cantant i líder, Titot. Escoltem un tema del seu primer disc de l'any 1992 i ja molt marcat políticament. La cançó es diu El president.

0: Fins aquí el president del grup Brahms.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.
3: He perdut un galo al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. Van encertar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Josep, tinc 6 anys i m'agrada l'estir perquè vaig a casa de la meva àvia.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrel.
1: Al complet, escolteu Ràdio Arrels

0: Radio Arrels. Abibès, 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A R, 93.1.

malalts i més malalts. A hores d'ara, sí, a la plana de Castelló, els afectats per l'anomenada malaltia de l'ànima, el virus del sol, es compten per milers i cada vegada en som més.

0: Jones, I need a funky beat.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

quan tot s'enfonsa. Lluita contra un mateix és la pitjor de ses guerres, una vida de luxe, una autoestima de merda. No tenc qui me salvi d'aquest diumenge, quan sa plorera me menja i sa tristor se m'aferra.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

Aquesta foto és molt lletja, el petit Josep acabava d'aterrar. Ei, si us plau, porti'm el compte, deixa que sóc jo qui avui

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
2: Escolta Ràdio Arrels.

postura, amb pura cara dura i amb censura, amb futura abertura i dictadura, amb captura, paura i amb tortura, amb pintura, arquitectura i escultura.

Necessita cultura, jo no en faig, jo tan sols canto cançons de gust dubtós, m'ho han dit a voltes, d'altres han opinat que sovintejo.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

Radio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

merci, madame l'existence.

que changer de boutique et voir si la République ne vend pas.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.